Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

0: radiopego@pego.org, el correu de la ràdio.
1: Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot.
0: Escoltes Ràdio Pego.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Son DJs. Los viernes a las 8 de la tarde.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Son DJs.
1: 12.
4: 12.
5: Presentado por
1: Xavi Burguera, Fernando Guitar,
6: Helen Cruz
1: y con la colaboración de
7: Sergei Red
1: y
8: Luis Bonías.
1: Esta semana
6: en Son DJs,
1: Aitor Galán.

0: Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.

0: Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.
1: Get up.

per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre dins.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Radio Pego
1: 107.8 NFM.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.

get to me island, man. Min wedi mi yid dem ko antan.

0: Ràdio Pego. Estem amb tu.
1: Ràdio Pego també està al Facebook. Busca'ns,

0: 107.8 de la FM.
1: Estàs escoltant Radio Pego, la millor música de ara i de sempre.
2: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
3: Radio Pego 107.8 NFM.
1: Radio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Radio Pego, la ràdio del dia a dia.
2: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
4: Dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com. I can't
1: change. Perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escolta'ns.

0: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
1: És música. És passió. És Radio Pego.
2: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego.
0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
3: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.

0: Són les 8 del matí.
1: Comença el magazín matinal de Radio Pego, el programa de la 107.8 que t'ajuda a arrencar el dia amb la millor selecció de temes del record, la música més actual i les notícies i curiositats que marquen la jornada. Però abans, escoltem uns avisos.
2: Hi ha cançons que marquen un moment. A Radio Pego, aquests moments fan tota una vida. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM. Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen. Anoteu a l'agenda. Dissabte 30 de maig, músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya actuen a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. La cita és a les 7:30 de la vesprada amb el pegolí Josep Gómez Alemany, trompeta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, i Daniel Quiles Cascant, trombó de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tots dos estaran acompanyats al piano pel pegolí Vicent Cendra Vilanova. Un concert que assegura la qualitat musical, aconseguint elevar les emocions que transmet la música clàssica. L'entrada és gratuïta, però cal recollir-la en la mateixa biblioteca, fins a completar aforament. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: mujer libre.
1: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
2: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. Cinc dècades d'una cita anual imprescindible que este divendres 29 de maig es vesteix de gala. A les 8 de la vesprada, al centre d'exposicions s'inaugura l'exposició del 50è certamen de pintura Vila de Pego, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. Una cita, la del divendres, que descobrirà el veredicte del jurat del 50è certamen de pintura Vila de Pego i lliurarà el premi d'esta edició tan especial. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a

0: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller Com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.
1: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
2: Cuando me dice que pare.
3: O que quiere irse a casa.
4: Cuando no dice nada.
1: Pero veo que se agobia.
3: Todos sabemos lo que significa no.
4: ¿No?
2: Si no entiendes un no,
3: eres un potencial agresor sexual.
4: No es no.
1: Respeta los límites, ¿sí o sí?
4: Gobierno de España.
5: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
6: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

Molt bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a l'agència .8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, el despertino de Ràdio Pego. Per supost, una jornada més, un dia més, rebeu salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí, Mapi Domènech. Ja sabeu que anem a disfrutar, a gaudir de grans clàssics, temes del record, cançons inolvidables, temes difícils de borrar i que molts d'ells doncs, han servit com una banda sonora a la nostra vida en algun moment especial, eh? Són exactament les 8 i 9 minuts d'aquest dijous 28 de maig, una hora meravellosa, com sempre.

Diem per donar-te la benvinguda i arrencar amb la nostra selecció musical, amb el nostre viatge musical a través del record. Per començar avui la nostra selecció, ho fem escoltant un clàssic, un tema original de Glenn Miller, Moonlight Serenade, una cançó de l'any 1939. Una cançó que ens parla de la nostàlgia, del romans. Una cançó que captura l'essència d'un moment tranquil i íntim compartit, doncs, amb el teu ser estimat i convertint-se en una autèntica serenata nocturna. Tot això, doncs, es podria definir en que tens una nit en una clàssica declaració d'amor baix un cel estrellat, entrellaçant, doncs, aquesta melodia suau i lenta, la qual et, doncs, converteix una atmosfera repleta de pau, serenitat i romanticisme. Nosaltres avui arrenquem la nostra selecció musical amb aquesta cançó, però en aquesta ocasió un tema interpretat per Andy Russell, adaptat a l'espanyol. Ell ho feia en l'any 1947, un clàssic del jazz, titulat Serenata a la luz de la luna. Comencem. Bon dia.

0: Maravilloso tema, un tema de Glenn Miller de l'any dels anys 30, exactament, una cançó de l'any 39 que en aquesta ocasió doncs venia interpretada en el 47 per Andy Russell. Amb més serenates d'amor i de devoció anem a continuar. És un tema de Annie Cordy. Aquesta cantant d'opereta belga arribava l'any 1951, a la qual recordem amb La Petite Marie.
1: Oui, monsieur la petite Marie.

0: petetà. La música és el millor record que es pot dur a reviure temps passats. Viu-los amb nosaltres al Despertino de Radio Pego.
1: Ay, en ella tanto sole, tanta pizza y tanto amore. Sole, pizza, amore, caracol.
0: Donem veu en aquesta ocasió a la meravellosa cantant argentina, Babi Bell. Ella arribava l'any 1961 amb una cançó optimista.
2: Siempre es domingo.
0: La cançó que ens parla de llibertat, de despreocupació, de felicitat, d'amor. Siempre es domingo. Un tema del 61 i amb la veu de Babi Bell.

0: sempre és domingo, així de contenta i alegre, arribava aquesta meravellosa veu argentina, la qual recordàvem avui a Babi Bella. I ens anem ara a gaudir d'una famosa cantant italiana que va sembrar doncs, molts èxits, sobretot en la dècada dels anys 60. Exactament en aquesta ocasió ens quedem situats en el 64, escoltant a Mina amb Ciutat Solitària, i aquesta cançó doncs reflexa com a que, a pesar d'estar rodejat de molta gent, doncs la protagonista, la cantant, de sent completament buida i aislada perquè la persona estimada doncs ja no està al seu costat.
1: De gent estan
0: Ciutat Solitària, Mina.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment de conèixer i saber el número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir, ahir dimecres 27 de maig. Va ser el 97.235 de la sèrie El 7. Repetim. El número premiat en la jornada d'ahir va ser el 9, 7, 2, 3, 5 de la sèrie 0, 0, 7. Amb tan sols un clic pots escoltar tota la millor música d'ara i de sempre. You know you I després d'haver gaudit de la meravellosa veu de la italiana Mina en Ciutat Solitària, és moment ara per gaudir de la veu d'aquest grandíssim cantant estadounidenc, Billy Stewart. A mi anem a recordar i rescatar aquesta cançó que va ser llançada l'any 1965, un tema que porta per títol No Girl. La cançó que parla de la soledat, de l'alè romàntic, la frustració d'estar solter. No te chica.

0: No Girl, amb la veu de Billy Stewart, i és torna ara per escoltar, encara que és un tema original de Jibber Big Count. Avui nosaltres escoltem el gran èxit de Ed Mantenant amb la veu de Johnny Holiday, un tema que ens va interpretar a l'any 1966, una cançó que ens parla, doncs, de la desolació, de la incertesa, d'aquest buit absolut que deixa una ruptura amorosa, la pèrdua de rum i de soledat insuportable. Ed Mantenant, un clàssic francès, Johnny Holiday.
1: Et maintenant,

0: llum especial en esta terra. No ve el sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible. Què pensen totes i tots? Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
1: Adiós, linda Candy.
2: Velles i velles melodies que podràs escoltar tots els dies en la 107.8.
1: Quiero saber de ti. Adiós, linda Candy.
2: I seguim disfrutant d'altres èxits, seguim en eixa dècada dels anys 60, anem a canviar d'estil radicalment perquè en aquesta ocasió passem a disfrutar de la banda canadenca de rock, els Steppin' Wolf. A més, recordem aquest tema que portava per títol Born to be Wild, on desig de viure era el límit de llibertat, ens parla també de joventut i d'eixe esperit aventurer.

Nascut per ser salvatge, Born to be Wild, com havíem presentat una cançó que ens parlava doncs, de la joventut, d'aquest esperit aventurer. Una vida sense lligaments, no? Seguim gaudint de més bona música amb altres clàssics, un tema històric de la famosa banda The Beatles. A més, recuperem aquest Don't Let Me Down, No Em Decepciones. Un tema que ens han presentat l'any 1969, en el qual doncs expressen aixa por a ser abandonat. I d'ahir aixa súplica, una súplica apassionada per seguretat i amor incondicional. The Beatles.

No hi ha màquina del temps més vella que una vella cançó. Les 8 i 39 minuts, nosaltres seguim acompanyant-los amb bona música, grans clàssics, i però en aquesta ocasió ens adentrem ja en la dècada dels anys 70, exactament amb Déu i Ànima del grup Pop Tops. Ho fem disfrutant del Jamaica Field Trip amb un tema del 71, Solo.

Recordant la veu de Phil Dream amb aquest solo, com havíem presentat un tema que ens va presentar, ens va regalar a l'any 1971. Del 71 al 72 ja ho fem escoltant el grandíssim e inolvidable cantant alcoià Camilo Sesto, amb un desig incontrolable, una passió intensa. Moment per escoltar Fresa Salvaje.

0: El temps.
1: Moment per a parlar de l'horari de la previsió meteorològica d'aquesta jornada d'avui, d'aquest dijous 28 de maig. Esteu preparats per al que ens depara l'horari? Avui encara hi ha el moment més àgil d'aquest episodi de calor que ens acompanyarà des de... que ja ens està acompanyant, o millor dir, des de fa ja una setmana. L'anticicló continua plenament instal·lat damunt nostre i la massa d'aire càlid àfrica doncs continuarà fent disparar termòmetres en tota la façana mediterrània. Avui ja s'esperen unes màximes de 32-33... Ui, perdó! D'entre 32-33 graus en molts punts del territori valencià. Però el pitjor encara arribarà demà. Demà divendres serà probablement el dia més calorós del que portem d'any i les temperatures més extremes es donaran a les comarques centrals del territori valencià, on el mercuri podria pujar fins 38 graus i puntualment i fins i tot fregar els 40 en moltes zones més càlides. Una situació de calor molt intensa, sufocant, per al que podem dir que encara ens trobem en un mes de maig. I la calor pareix ser que no marxarà ràpidament. El cap de setmana continuarà plenament estiuenc, encara que s'observen alguns moviments de models meteorològics que podrien indicar una certa estabilització en les pròximes dies, les temperatures cap a mitjans de la setmana que ve, coincidint amb una possible entrada d'aire més fred des del nord. Encara queda lluny, però com sempre diem, hi ha que seguir-ho de molt a prop. A més, també volem destacar una dada important. La temperatura del mar Mediterrani està pujant de manera molt destacable. En apenes 2 setmanes, en alguns sectors hi ha augmentat a prop dels 4 graus, situant-se actualment entre 4 i 5 graus per damunt de la mitjana habitual. Un indicador molt potent de tota l'energia que està acumulant el nostre mar i que caldrà seguir amb molta atenció.
2: Esso besso, ooh that kiss. Esso besso, ooh your kiss.
1: Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8.
2: Whatever it's got a lot.
1: Estàs en el Despertino de Radio Pego.

seguim viatjant per això 70 inolvidables. En aquesta ocasió, un clàssic romàntic que expressa doncs, una preferència per la bellesa natural. Niña, no te pintes tanto, Dani Daniela.

Niña, no te pintes tanto. Com havíem presentat un exitós tema de Dani Daniel. I ara passem a escoltar a una emblemàtica cantanta espanyola com és Cecilia, a la qual recordem avui amb un tema del 75, Ramito de Violetas.

0: Una cançó tendra, la que estem recordant i escoltant amb la veu d'aquesta grandíssima cantanta espanyola, la murciana Cecília amb Ramito de Violetas. La història doncs, d'una dona que pateix en el seu matrimoni a pesar de mostrar-se feliç.
1: Tarde al volver su esposo.
0: Però sempre rep missatges poètics. Mira, de la mateixa persona, el mateix dia, cada 9 de novembre.
1: Porque lo sabe todo.
0: Junt a un ramell de violetes.
1: Si de cualquier modo.
0: Com narra la cançó, doncs ella sempre pensa qui serà així home tan atent, tan tendre. Mentre el seu marit pareix ser que la observa des de lluny.
1: Que no sabe nada.
0: Al final de la història,
1: su marido
0: pega un gran gir la cosa. I és quan descobreix que el seu aparent amant
1: era
0: és el seu home, el seu marit.
1: Lo es...

Sintonitza la teva emissora amb clàssics històrics que et faran vibrar cada matí en la 107.8. I des de la 107.8 de l'FM, nosaltres avui arribem a les 9 del matí i ho fem escoltant a Olivia Newton-John. Darrere de cada cançoneta, una historieta. Així arriba aquest Hoblin Sound Devote to You, desesperadament dedicada a tu. Una cançó, doncs, que mostra eixa, o reflexa eixa lluita interna d'un amor tal vegada no correspongut. I on la persona pareix ser que intenta mantindre eixa devoció incondicional amb profunda esperança, a pesar de que la realitat sembla ser bastant dolorosa. Tema central d'una de les pel·lícules més emblemàtiques i famoses, Grease. Amb Olivia Newton-John, nosaltres avui arribem a les 9 del matí.

0: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby Pri-23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego.
2: Arrenquem en els anys 80 amb una cançó que ens parla d'enamorament d'una estudiant amb el seu professor. The subject of schoolgirl fantasy. I aquesta commoció després que hi ha en el claustre de mestres sobre la situació a l'entrar-se. Ens quedem avui escoltant a la banda de Sting. Ells són The Police. El tema Don't Stand the Close to Me. No t'apropes tant a mi.

The Police, any 1980, ens situem ara l'any 1982 amb un altre clàssic, una cançó de The Jam. Una cançó vibrant d'una vida en una ciutat petita, però plena de desafiaments. Don't call it malice. The Jammer.

recordant aquesta emblemàtica banda britànica Tears on Fear, l'any 1984. Avui ens hem quedat situats en aquest any per a recordar-los amb aquesta protesta emocional contra l'opressió i la repressió. Shout!

0: Este juny, a l'Info Jove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, Com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.

I donem pas i veu a una d'aixes que ens hem tatarajat en milers d'ocasions, seguim en la dècada dels anys 80, exactament, ens quedem situats en el 87, escoltant a Ramon Finn i el seu famós tema, Litros d'Alcohol.

Un tema que hem recuperat, cantat en rigorós directe, com havíem presentat una cançó que sonava l'any 87, Ramoncín, Litros d'alcohol. Moment ara per escoltar i recuperar aquest supernatural, la Mole Olé. Això sonava l'any 88.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Any 1989, anem a escoltar una cançó en la qual, doncs, el cantant, l'artista, experimenta tot el que sent en la seva primera vegada, first time. Ens parla, doncs, del primer petó, del primer amor, aquesta sensació descrita en una cançó. Robin Hood, first time.

I de la veu de Robin Beck. A més, a primera vegada ens anem ara a situar-nos a principis ja quasi de la dècada dels 90. Avui ens quedem escoltant el 4KT de Slacks and Boston.

Adentrats en els 90, passem ara a escoltar una poderosa cançó amb una interpretació emotiva. Wilson Phillips parla d'un dolor, el dolor de l'amor que ha acabat i busca, doncs, alliberació i pau. Rescatant Reels Me.

Meravellós tema, el qual estem rescatant de ser Reels Me, alliberant a Wilson Phillips. Aquest fantàstic tema que sonava l'any 1990. Del 90 al 92, moment ara per escoltar a la Reina de la Nit. Amb un himne vibrant d'empoderament, així arriba Whitney Houston amb la Reina de la Nit, Queen of the Night.

0: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible que este divendres 29 de maig es vesteix de gala. A les 8 de la vesprada, al centre d'exposicions s'inaugura l'exposició del 50è certamen de pintura Vila de Pego, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. Una cita, la del divendres, que descobrirà el veredicte del jurat del 50è certamen de pintura Vila de Pego i lliurarà el premi d'esta edició tan especial. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Radio Pego, radio de proximitat.
2: Allez, venez, milord, vous asseoir à ma table.
0: I moment ara per escoltar un compromís d'amor eterna. Una cançó que es parla de la passió, del desig i la búsqueda de la felicitat compartida amb algú especial. Be my baby, amb la veu de Vanessa Paradise. Escoltem i recuperem aquest tema del 94.

0: Com havíem dit, en búsqueda d'eixa felicitat compartida en algú especial, parlar de la passió del desig, desig d'amor i de compromís, eixe alè de ser estimat. Vanessa Paradise amb eixe Be My Baby. I la resposta de quan trobes un amor així és viure tota la teva vida junts. Passem a disfrutar d'un dels temes
1: Llenamos el caldero
0: més coneguts per a Nacho Cano. Lo que podríem dir en la seva carrera en solitari. El viatge de dos persones que, a pesar dels desafiaments i les rutines de la vida, mantenen la seva unió i el seu afecte intactes.
1: Pintamos en el cielo la bandera del cariño.
0: Vivimos siempre juntos es un clàssic de Nacho Cano i un tema que ens va presentar l'any 1996.

Vivimos Siempre Juntos narra doncs, com havíem presentat aquesta fantàstica, meravellosa història d'amor. Amb una lletra preciosa. En ocasions, per a molts serà absurda, però no deixa de ser una de les grans composicions per a Nacho Cano, un dels temes més icònics de la seva carrera com a solista.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: I des de Ràdio Pego passem ara a escoltar un tema bastant, bastant ritme, amb una gran melodia, ritme de música llatina. Arriba que és Demasiado Corazón. Rescatem aquest exitós tema de l'any 98 amb la veu de Willy DeVille. A través de la música doncs transmeteix un missatge de lluita i esperança, animant els oients a mantindre la fe i lluitar per el que realment estimes, sense importar obstacles. Demasiado Corazón.

superior. I a nosaltres ara sí que ens arriba el moment de ficar punt i final a aquesta segona hora musical. Anem a tancar avui la dècada de l'any 90, mira, escoltant un fantàstic tema dels Estopan, José y David Muñoz. I un tema que sonava en el 99, com un camarón. L'expressió, doncs, parla de que simbolitza una sensació d'eufòria, de llibertat, d'autenticitat. La lletra narra una situació en la que el protagonista es sent lliure i enèrgic, comparant-se amb camarón en termes com lo que és la passió i el poder emocional. És una forma de dir que el protagonista es sent invencible i està en un estat de màxim goig. Com podríem dir que és en el moment en qual es sentia, en el millor moment que es sentia camarón, que era quan cantaven. Com havíem dit nosaltres avui, fiquem punt i final a aquesta segona hora musical, tanquem la dècada dels 90 escoltant aquesta clàssica, aquest tema tan coneguda dels Estopa com Camarón, un tema del 99.

Anoteu a l'agenda. Dissabte 30 de maig, músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya actuen a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. La cita és a les 7:30 de la vesprada amb el pegolí Josep Gómez Alemany, trompeta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, i Daniel Quiles Cascant, trombó de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tots dos estaran acompanyats al piano pel pegolí Vicent Cendra Vilanova. Un concert que assegura la qualitat musical, aconseguint elevar les emocions que transmet la música clàssica. L'entrada és gratuïta, però cal recollir-la en la mateixa biblioteca, fins a completar aforament. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Arranquem aquesta tercera i última hora. Ja ho veieu, fem escoltant un exitós tema de l'any 2000, una cançó de Slax amb Boston. I una cançó que es parla, doncs, de la paternitat, aquests desitjos d'un pare cap a un fill que acaba de nàixer, trepitja fort.

captura doncs aquesta essència d'un viatge musical emocional amb un himne alegre i un viatge alrededor del món a través de la música.

0: per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva. Para
1: ponerle más color a la vida. I des de Ràdio Pego ens anem a escoltar en aquesta ocasió un pop melòdic amb lletres emotives. És l'estil musical que tan caracteritza a Calle París. A més, nosaltres avui recordem aquest tema que sonava en el 2008. T'esperaré, una cançó inclosa dins de l'àlbum Palabras Secretas. Hey.

Calle París, des de l'àlbum Palabras Secretas, t'esperaré. Seguim amb més bona música i és moment ara per escoltar Broken String, cordes trencades o corda trencada, vida interna de voler aferrar-se doncs, a un amor, encara que hi ha que reconèixer que el que ja està trencat és impossible de a vegades reparar. És el tema que ens arriba en aquesta ocasió de l'ama de James Morrison, que comptava amb la col·laboració de la canadenca Nelly Furtado. Broken Strings.

0: Este juny, a l'Info Jove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, Com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.
1: Sense el punt 8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.

0: doncs hem volgut escoltar a Susan Giorgi amb La teva decisió. Exactament va ser la cançó que va representar a Andorra en el Festival d'Eurovisió del 2010. En aquesta ocasió, la meravellosa veu de Kelly Clarkson, aquesta cantautora americana, amb el tema Hello. Un tema realment ballable, una cançó que sonava en el 2011.
1: Hi ha una llum especial en esta terra. No ve el sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible, que pensen totes i tots. Turisme, Comunitat Valenciana, el turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
2: T'agrada la música?
3: T'agrada la música?
2: Ràdio Pego.
3: 107.8 en FM.

0: my heart.
1: Impressionant la veu d'aquesta gran cantautora. Be ready, light me up, encén-me. Un tema que ens va presentar el 2014, una cançó que parlava sobre trobar consol i la força en algú especial. Seguim amb més bona música. Seguim viatjant a través d'ella, per supost. Go deep is your love. Tema realment adaptable a, a les pistes de ball. Un tema que ens arriba de la mà de Calvin Harris i Dizzy Bliss.

0: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.

la cançó que ens parla de la nostàlgia d'un amor perdut. Una cançó que ens parla, doncs, de com els sentiments més sincers, doncs, no s'obliden. Ni desapareixen. Efecto mariposa. ¿Qué me está pasando? Un tema que ens van a presentar en el 2018. 20 minutets i arribem a les 11 del matí.

0: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible que este divendres 29 de maig es vesteix de gala. A les 8 de la vesprada, al centre d'exposicions s'inaugura l'exposició del 50è certamen de pintura Vila de Pego. Una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. Una cita, la del divendres, que descobrirà el veredicte del jurat del 50è certamen de pintura Vila de Pego i lliurarà el premi d'esta edició tan especial. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Ràdio Pego. Som la teua veu.
0: Des de Ràdio Pego, en aquesta ocasió ens quedem escoltant els Biflats, que comptaven amb la col·laboració d'Adrià Salas, la veu de la pegatina. A més, ja amb ritme festiu, passem a recordar aquesta rumba catalana, el Piratinha. Funciona.

0: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
1: Moment ara per escoltar a Ariadna Grande, que en aquesta ocasió amb aquest tema el comparteix junt al grandíssim Justin Bieber. El tema Stuck With You. Una cançó romàntica que ens parla sobre estar agraït de poder passar el temps o majoritàriament quasi tot el dia amb el seu ser estimat.

balada, eh? Poder compartir cada moment, cada segon amb la teva parella, poder estar adjunt a ella. Així estàvem escoltant com havíem presentat aquest Stuck With You, estar amb tu, amb la veu d'Ariana Grande junt a Justin Bieber. Seguim amb més bones melodies, amb grans balades, amb grans cançons emotives, declaracions d'amor i de compromís. One Life, una vida, és el tema de James Bay.

Volem estar prop de tu. Volem acompanyar-te. Volem ser la teua veu. 107.8 de la FM.

0: Així estem escoltant el gran músic català, Iona. Exactament. El tema Sweet, primer tema, el primer senzill de presentació per al seu àlbum debut. Un treball que ens va presentar el 2024, la història d'un amor a primera vista. Iona, Sweet.
1: No vull que s'acabi aquesta nit. Ojalà que el temps es pari. Estan a fort va sent el que tenim.

Ay, on, amb ese suite, com havíem presentat, a ese primer senzill extret des del seu primer àlbum debut. I nosaltres ens ha arribat el moment de ficar punt i final a la nostra selecció musical. Ho fem escoltant a Hearts, en aquesta ocasió, un tema que compartix junt a Purple Disco Machine. Wonderful Life, la vida és meravellosa. Narra, doncs, una història d'esperança i de rendició enmig de la desesperació. I és que les coses, encara que es veguen de vegades un poc negres, hi ha que valorar-ho tot i mirar sempre amb diferents perspectives, sempre positius, mirar cap avant, mai cap arrere. La vida, com diu Hearts, és meravellosa. Wonderful Life. Amb aquest exitós tema adaptable a les pistes de ball, nosaltres diem adeu, desitjant-les a tots que acaben de passar una feliç jornada d'aquest meravellós dijous. Dijous de calor assolellat, però... intentem disfrutar-lo al màxim. Nosaltres, ja sabeu, és un adeu, però és un fins demà que us espera a tots a partir de les 8 del matí, el despertino de la 107.8. Sigueu feliços, una abraçada, ciao!

0: Radio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certament de pintura Vila de Pego. Cinc dècades d'una cita anual imprescindible que este divendres 29 de maig es vesteix de gala. A les 8 de la vesprada, al centre d'exposicions s'inaugura l'exposició del 50è certament de pintura Vila de Pego, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. Una cita, la del divendres, que descobrirà el veredicte del jurat del 50è certament de pintura Vila de Pego i lliurarà el premi d'esta edició tan especial. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Aquest curs, a què vols dedicar el teu temps lliure? InfoJove Pego el proposa. Escalada, teatre, manualitats i restauració, escacs, defensa personal, ganxet i boixet, deures compartits, cant a l'Orfeó, intel·ligència artificial i hort urbà. Si tens més de 10 anys, gaudeix del teu temps lliure a InfoJove Pego. Informació a infojovepego@gmail.com o al 630-274-008. També pots visitar l'InfoJove a l'antic institut, de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores.

Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat dels fills.

Anoteu a l'agenda. Dissabte 30 de maig, músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya actuen a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. La cita és a les 7:30 de la vesprada amb el pegolí Josep Gómez Alemany, trompeta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, i Daniel Quiles Cascant, trombó de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tots dos estaran acompanyats al piano pel pegolí Vicent Cendra Vilanova. Un concert que assegura la qualitat musical, aconseguint elevar les emocions que transmet la música clàssica. L'entrada és gratuïta, però cal recollir-la en la mateixa biblioteca, fins a completar aforament. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

0: El tranvía de Radio Pego.
1: Lo millor de l'actualitat musical
2: amb Carolina Ferrer.
0: Puja al tranvía de la Sensa.8, Radio Pego.

dia, què tal, com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu de categoria. Benvingudes, benvinguts a la sintonia de Ràdio Pego 107.8 FM. Qui vos parla? Carolina Ferrer. Un dia més a vosaltres, avui dijous de mercat, 28 de maig, i ara mateix les 11:08 minuts del matí. Comença la nostra aventura diària amb el tramvia viatger per tot arreu del món, el nostre viatger per a escoltar tots els temes que en aquests moments estan liderant les llistes i les novetats que van arribant, per suposat. I així de bé comencem avui amb l'extraordinària veu de Lizzo. Cada cançó que trau es converteix en un èxit immediat i esta s'anomena Don't Make Me Love You.

No facis que perga el meu temps. Don't make me love you, no facis que t'estimi. Lizzo, BTS, ara des del seu treball Arirang, presenten Swim. Swim.

En les estrelles in the stars, la cançó que podeu trobar en el treball Foreign Tongues de The Rolling Stones. Una de les bandes més longeves de rock actives en estos moments i corda per a rato tenen, The Rolling Stones. L'artista de Vinaròs, Esther, l'escoltem així, consolidada com la veu referent del pop valencià actual, presenta la seva pròpia versió del mític himne de la banda Obrim Pas, Si tanque els ulls.

Actualitat musical al tramvia de Ràdio Pego. 107.8 de la FM.

anys 80 estan més vigents que mai, un tema original de l'època de la mà de Karin Crew. I Just Died in Your Arms. Aquesta és la versió nova reimaginada de David Guetta i Hypatone, l'antitulada Walked Away.

I de David Guetta i Hai Patona a una cançó que apunta l'estiu i ja fa calor per a poder-se-ho imaginar. Big Boom, DJ Ilhaman.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certament de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible que este divendres 29 de maig es vesteix de gala. A les 8 de la vesprada, al Centre d'Exposicions s'inaugura l'exposició del 50è Certamen de Pintura Vila de Pego, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. Una cita, la del divendres, que descobrirà el veredicte del jurat del 50è Certamen de Pintura Vila de Pego i lliurarà el premi d'esta edició tan especial. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

Anoteu a l'agenda. Dissabte 30 de maig, músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya actuen a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. La cita és a les 7:30 de la vesprada amb el pegolí Josep Gómez Alemany, trompeta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, i Daniel Quiles Cascant, trombó de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tots dos estaran acompanyats al piano pel pegolí Vicent Cendra Vilanova. Un concert que assegura la qualitat musical, aconseguint elevar les emocions que transmet la música clàssica. L'entrada és gratuïta, però cal recollir-la en la mateixa biblioteca, fins a completar aforament. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

Este juny, a l'Info Jove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.

0: Dani Corbalán de Girl in the Dark i Me Boy és el nou single de Fangoria.
1: Puja al tramvia de la 107.8, Ràdio Pego. Música actual. El tramvia.

Farah Larsson, Midnight Sun, és el tema que acabem d'escoltar i nou èxit per a l'artista. I així tenim una de les cançons del moment des de l'àlbum Nexo, l'àlbum més personal de Neil Moliner, diu ell, en esta ocasió amb Dollar Celemoni que l'acompanya. Ja no estoy triste.

Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Actualitat musical. Radio Pego.

Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.

Hola, com esteu? Estem a dijous 28 de maig. Comencem l'informatiu en el 14è dia de vaga indefinida en l'ensenyament públic i repassem ja titulars amb Mapi Domènech, que està al control tècnic. Pego marxa per l'escola pública en el 14è dia de vaga indefinida. La marxa està convocada esta vesprada per la comunitat educativa de l'Escoleta Infantil La Trilladora, les escoles i AFES d'Ambra, Carolina Sala, Rosalia Bondia, l'Institut Enric Valor, la Plataforma per l'Ensenyament en València i l'Associació Cultural Atzaila. Tornen a eixir al carrer 3 setmanes després de la primera acció i ho fan amb més indignació i amb més raons per donar suport al personal docent que està fent vaga per millorar l'escola pública. El centre de salut de Pego ix al carrer per a lluitar contra el tabac. Diumenge 31 de maig es commemora el Dia Mundial Sense Tabac i durant tota la setmana des del centre de salut de la localitat, en col·laboració amb la regidoria de salut, han realitzat activitats per a conscienciar sobre els riscos del tabaquisme i els beneficis de deixar de fumar i també de deixar de vapejar. Este matí hem parlat amb Amparo Domènech Cendra. Ella és infermera i una de les referents del tabac del Centre de Salut de Pego. En uns minuts escoltem el que ens ha contat. Paco Lloret guanya el 10è Premi de Divulgació Científica Ciutat de Benicarló. Ho ha fet amb l'obra El Nitrato i la Comunitat del Nitrógeno, un llibre que repassa la història del nitrat i que té com a objectiu canviar la visió negativa que es té d'esta sal mineral. Així mateix, Paco Lloret té l'esperança que amb aquesta obra l'OMS rebaixi la quantitat que es considera perjudicial per a la salut de nitrats en l'aigua, perquè afirma Lloret que la comunitat científica ha determinat que és arbitrària. Catorzè dia de vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià. A les 12 ha començat a la Conselleria d'Educació una nova reunió de la taula sectorial per avançar o no en eixa negociació. Un dia en què Pego tornarà a eixir al carrer per a mostrar el seu suport al personal docent. Esta vesprada, la comunitat educativa de l'Escoleta Infantil La Trilladora, les escoles i les associacions de famílies d'alumnes d'Ambra, Carolina Sala, Rosalia Bondia, l'Institut Enric Valor, però també la Plataforma per l'Ensenyament en València i l'Associació Cultural Atzaila han convocat una marxa per l'escola pública. Ho fan 3 setmanes després de la primera concentració, era el passat 7 de maig, i afirmen que en esta convocatòria se senten més indignades i més carregades de raons per mostrar de nou el seu suport a les mestres que estan fent vaga per millorar l'escola pública. Amb esta nova mobilització volen reiterar el seu desig d'aconseguir tindre escoles de qualitat inclusives i equitatives en València i dotades d'infraestructures de primera. En resum, volen escoles de primera, com ja van manifestar el 7 de maig. En esta ocasió han triat convocar una marxa per simbolitzar que caminem de la mà de les mestres, però també per exigir a Conselleria una solució justa i digna. Assenyalen una nova convocatòria per a demostrar a Conselleria que confien en l'escola pública i no renuncien a millorar-la, per reclamar solucions que posen en el centre el benestar de l'alumnat i dels docents i les docents, no els estalvis d'una conselleria ni el repartiment de diners públics a empreses concertades o privades que fan que l'educació siga una mercaderia a la qual només poden accedir uns pocs. La marxa està convocada a les 7 al passeig Cervantes i acabarà a l'Ajuntament de Pego. Pel que respecta al seguiment de la vaga en este 14è dia, no podem donar la mitjana perquè avui no tenim les dades de

0: En relació amb aquesta qüestió que estàvem comentant, la vaga indefinida en l'ensenyament públic, de segur que qui està esperant que arribi l'últim dimecres de mes per a escoltar en esta sintonia Pisiganya, ahir el va trobar a faltar. I és que la vaga docent ha impedit que es poguera realitzar, com expliquen Bernat i Guillem, components del programa.
1: Perquè ma mare és mestra i està fent vaga.
2: No he fet Pisiganya perquè ara molts profes estan de vaga i, per exemple, ma mare, la mare de Lluís i Bernat, la de Natàlia Vidal, tots estan fent vaga. Moltes voltes han eixit al carrer a manifestar-se per demanar baixa de ràtios, pujar de sou, escola pública de qualitat i valencià.
0: I fa tres setmanes que hi ha vaga i això comporta que no hi hagi normalitat absoluta en els centres educatius. A més, els protagonistes d'aquest programa, Pisiganya, també expliquen Bernat, Lluís, Bernat i Guillem, viuen ells exactament, d'una banda, les mancances que hi ha a l'escola pública i, de l'altra, estos dies de vaga, perquè ja en són molts, com es reflecteixen en el dia a dia de classe.
2: També perquè les meves profes fa molt de temps que estan fent vaga. La setmana passada o l'altra, no me'n recorde, van quedar-se a dormir a l'escola i no els han pagat més, fixa't tu. A més a més, a les classes, a l'estiu fa molta calor i a l'hivern fa molta fred. Que volem aules, no saunes! I l'escola està molt velleta. I també a la nostra escola ens han llevat el paper de vàter, però el de les mans, perquè ens estaven demanant que portarem tovalles.
1: Fem algo de matemàtiques i després alguns jocs i això. A bon fet. Sí, perquè tinc una escola de qualitat.
3: Pública, de qualitat i...
1: En valencià.
0: Doncs ja veieu què és el que perceben els protagonistes, els presentadors de Pisiganya en el seu dia a dia escolar. Hem de dir que confiem que durant el mes de juny puguem escoltar un nou Pisiganya i que estiga ple de contingut sempre interessant.
4: Els informatius... A Radio Pego.
0: El 31 de maig es commemora el Dia Mundial Sense Tabac. En este 2026, amb el lema desemmascarar l'atractiu, contrarrestar l'addicció a la nicotina i al tabac. L'Organització Mundial de la Salut ha volgut posar enguany l'accent en les responsables del disseny de productes per atrapar els joves en un cicle d'addicció. I és que la campanya mundial té com a objectiu visibilitzar com la indústria del tabac i la nicotina, que continuen reinventant i empaquetant els seus productes per atraure una nova generació, en particular xiquetes, xiquets i adolescents, mentre eludeix mesures més estrictes de control del tabac en l'àmbit mundial. A Pego, la campanya és molt més pròxima i general. Des del Centre de Salut han declarat esta setmana la Setmana Sense Fum i en col·laboració amb la Regidoria de Salut han dut a terme diferents activitats per conscienciar la població dels perills de fumar i també de vapejar. Una d'aquestes activitats ha estat avui, dijous, amb la presència al mercat, per on passa, ja sabeu, molta gent al llarg del matí. Hem visitat la taula informativa i hem pogut parlar amb la infermera i referent del tabac del Centre de Salut de Pego, amb Amparo Domènec Cendra, i està assegut la

0: conversa ha sigut el resultat.
1: Esteu al mercat per a una nova campanya de sensibilització, tenint en compte que estem molt a prop del dia de lluita contra el tabac, però ens agradaria saber per què és perjudicial el tabac.
2: Pues el tabac continua sent una de les principals, si no la principal causa de malalties prevenibles, que augmenta el risc de càncer, especialment de pulmó, però també problemes cardiovasculars, ictus, malalties respiratòries, l'EPOC, i no sols afecta a qui fuma, sinó també als que estan al seu voltant. I per lo que tu has dit, aprofitant que el dia 31 de maig és el dia sense tabac, des del Centre de Salut de Pego, hem fet la setmana sense fum i hem fet diverses activitats i esta és una d'elles.
1: Uh-huh. Quines altres activitats heu fet?
2: Pues el dilluns vam estar a l'Institut de Pego i vam fer un taller sobre el vàper, perquè el vàper és un problema ara important en els adolescents, i el dimarts i dimecres vam posar la mateixa taula que hem posat ací en el centre de salut.
1: Uh-huh. Perquè ara que parles del vapeig, no? Que en principi sona com més innocu, que no té efectes tan perjudicials com els del tabac, però es pot equiparar una cosa i l'altra?
2: No, el vàper el que fa és que la gent pensa que és vapor d'aigua i no és vapor d'aigua, és un aerosol amb moltes substàncies químiques que són molt nocives per a la salut. I és també moltes malalties provocades per el vàper, com per exemple una que es diu EBALI, vale, que fa una afectació pulmonar, una inflamació i ha hagut casos de mort.
1: Mm-hmm. Per tant, que va incorporant-se a les malalties, no?, que estan relacionades amb el tabaquisme, per dir-ho d'alguna manera.
2: Exacte.
1: D'altra banda, si una persona ens sent o està pensant en estos moments, no?, deixar de fumar, que sabem que no és fàcil, què és el que ha de fer?
2: Pues des del centre de salut tenim les consultes del tabac, que les portem la UME, metge, unitat metge-infermera, i pot demanar cita en la seva infermera o en el seu metge.
1: Uh-huh.
2: Ha d'estar decidit, perquè voler deixar de fumar és una decisió que tens que tindre molt clar. Nosaltres primer fem una enquesta, un test, per a veure el nivell de dependència i la motivació que té el pacient per a deixar de fumar, i després li donem les opcions que té. Ens adequem a cada persona.
1: Uh-huh. Perquè això suposa que és com tot, no? Que cada persona, com estàs comentant, és un món i ho pot tindre més fàcil o menys, o pot tindre... pot ser no anant per aquest camí, sinó per l'altre, és més fàcil per a ell o ella poder deixar.
2: Clar, depèn de l'edat que tinga, de la quantitat de tabaco que fume, dels anys que porte fumant, els ajudem. És algo en un acompanyament per part de professionals sanitaris.
1: Uh-huh. I així, per exemple, en la taula que avui teniu al mercat, què és el que més o menys esteu oferint a la gent?
2: Pues es expliquem com funciona la consulta del tabac. Tenim un coxímetre que medís la quantitat de monòxid que tenen les persones fumadores en el seu cos, i també aprofitem per a dir els beneficis, que és una part important també, que no sols és negatiu, els beneficis que té deixar de fumar, que les primeres 6 hores ja tenim beneficis, disminuïs la freqüència cardíaca, la tensió arterial es baixa un poquet també, a les 12 hores tens menys problemes respiratoris a l'hora de fer exercicis, o sigui, en les primeres hores ja n'hi ha beneficis. Llavors també anem a pensar en positiu, no sols les aspectes negatius que té el tabac.
1: Sí, no, perquè per això, en certa manera, també... es diu no només per allò que provoca el tabac, sinó també els beneficis de no fumar, que són importants a l'hora del teu dia a dia, d'estar més còmode amb tu mateix.
2: Exacte. I també hem fet un xicotet taller sobre els mites i les realitats del tabac, perquè a vegades ve la gent i diu: jo no vull deixar de fumar perquè augmentaré de pes. Pues ho revisem així amb ells i diem que no, que la gent que augmenta molt de pes és que substituís el tabac per el menjar, i no es tracta d'això. Nosaltres els ajudarem a fer-ho bé.
1: Mm-hmm. Perquè quins altres mites, així, dos o tres, que siguen d'estos que estan molt estesos entre la població?
2: Hi ha gent que pensa que es passa molt mal i que és pitjor el remei que la malaltia, i no, i els ajudem a dir que no es passa tan mal, que nosaltres els ajudem. Hi ha gent que pensa que és tard per a deixar-ho, i no, mai és tard per a deixar-ho, sempre n'hi haurà beneficis. i n'hi ha gent que pensa que jo puc deixar de fumar quan vulgui, que no té una dependència. I una persona, la nicotina crea dependència. Entonces, el qui fuma té una dependència a la nicotina.
1: Alguna cosa més que vulguis afegir a tot el que ja ens has explicat?
2: No, simplement pues, convidar a tota la persona que siga fumadora i que s'enga preparada per a deixar de fumar i vulgui fer-ho amb nosaltres, que pot vindre quan vulgui al centre de salut i demanar una cita i ja està.
1: Pues moltes gràcies, Amparo.
2: Gràcies.
0: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.

0: Divulgar ciència és essencial per a poder fer arribar a la gent allunyada dels laboratoris i les universitats tot allò que va descobrint-se i també la producció de noves idees. Divulgar és, per tant, donarà a conèixer al gran públic el coneixement científic i cal fer-ho amb un llenguatge planer i amb exemples pròxims perquè els puguem identificar. En això està, des de fa un temps, el catedràtic emèrit de Química Inorgànica de l'Institut de Ciència Molecular de la Universitat de València, el pegolí Paco Lloret. Ho fa a través de conferències, però també mitjançant l'escriptura. L'any passat era guardonat també el 29è Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General dels Premis Ciutat d'Alzira per la seva òpera prima Un món magnètic, l'omnipresència dels imants. Una obra que presentava Pego el 28 de març de 2025. Ara acumula un nou coneixement, un nou reconeixement, ja que ha estat guardonat també el desè Premi de Divulgació Científica dels Premis Literaris Ciutat de Benicarló 2026 per l'obra El Nitrato i la Comunitat del Nitrogeno. Fa referència al títol a la Comunitat del Nitrogen perquè realment el nitrat, explica, sempre està transformant-se.
1: Com a títol és nitrats i la Comunitat del Nitrogen. Això de la Comunitat del Nitrogen fa referència a tots aquells derivats que venen del nitrat perquè realment el nitrat sempre està transformant-se com si fos la Santíssima Trinitat, doncs en nitrat, nitrit, òxid nítric, l'òxid nítric en nitrit, etc. Mai saps qui està actuant. Encara que el nitrat és totalment innocu, els seus derivats o metabolits són els que s'encarreguen de totes aquestes reaccions que van a tindre lloc en el nostre cos o que van a ser utilitzats com a conservants, etc.
0: Una obra que va començar a gestar-se arran d'una sèrie de conferències i xerrades que Paco Lloret va fer en centres d'investigació i especialment en ajuntaments on tenien l'aigua municipal amb una alta concentració de nitrats.
1: Aquesta obra naix com a conseqüència, o va començar a gestar-se, com a conseqüència d'una sèrie de conferències i xerrades que vaig fer fa uns quants anys en centres d'investigació i molt especialment en ajuntaments on tenien l'aigua municipal pues, molt concentrada de nitrats i com a tal no podien veure-la. Fa molts anys ja, va ser a principi dels anys 50, quan l'Organització Mundial de la Salut va dir que una aigua que tinguera més de 50 mil·lígrams per litre de nitrats pues, no era aconsellable per a beure. I des d'aquell temps, pues, era molt normal que en molts pobles agricultors aquesta quantitat es superara fàcilment.
0: Indica el catedràtic emèrit de Química Inorgànica que la quantitat establida per l'OMS va ser arbitrària i ja en aquell moment va ser molt criticada pels científics. Actualment, informa Paco Lloret, que és ben conegut que per la ciència el nitrat no és tan maligne.
1: El per què vam posar 50 mil·lígrams la OMS pues va ser una quantitat totalment arbitrària, que en aquell temps va ser molt criticada pels científics, però la OMS va seguir, acabava de muntar-se i va voler mantenir aquesta quantitat. Avui és ben conegut ja per la ciència de que no és així, de que el nitrat no és aquesta cosa tan maligna com es diu habitualment per tot arreu, sinó que és tot el contrari, que és una sal, és un anió que és molt important tindre-lo perquè ens fa falta per a nosaltres, per actuar com antibiòtic contra certes bactèries i és el que es salvaguarda al final, com explica en el llibre, de tot el nostre sistema cardiovascular.
0: I esta visió és la que vol traslladar a la societat Paco Lloret amb la seva obra El Nitrato i la Comunitat del Nitrogeno, conscient que el nitrat té molt mala fama, molta mala premsa, perquè el mal ja està fet i es relaciona el nitrat amb el càncer, amb alguna cosa tòxica. Això comporta també que encara actualment molta gent tanque l'aixeta de casa i compre aigua embotellada.
1: Però el mal està ahí fet, és a dir, els mitjans de comunicació, vosaltres ho haureu sentit contínuament, de que parlar de nitrat en si del ciutadà li ve com que és una cosa cancerígena, que és un tòxic, que és un viri, bueno, que en definitiva que ciutadà a tancar el deixet a sa casa i ha començat a comprar aigua embotellada i hem passat d'Ero de sa Pilato. Perquè, clar, ara tenim un gran problema en els plàstics, doncs, compte que estem enviant uns 20.000 botelles de plàstic digut a aigua embotellada, 20.000 botelles per segon. Per tant, tenim un gran problema ara en aquesta contaminació de plàstics, microplàstics i sobretot els disruptors endocrins, que això forma part d'un altre llibre.
0: El nitrat i la comunitat del nitrogen estava previst que es publicara sí o sí, perquè Paco Lloret ja havia contactat amb editorials favorables a traure'l al mercat. Però en veure la convocatòria dels Premis Literaris Ciutat de Benicarló va pensar que no perdia res en presentar l'assaig científic, tot i que també confessa que no pensava mai que podria guanyar-lo perquè considerava que no podia guanyar-ne dos seguits de premis, però així ha sigut i quan va rebre la notícia va sentir molta alegria.
1: Va ser una gran alegria. Justament estava jo preparant aquest llibre per unes altres editorials que m'havia posat en contacte amb ells i quan es va obrir el concurs dic, vaig a presentar-lo. No pensava mai que podria guanyar-lo, la veritat, perquè el primer que vaig escriure sobre el magnetisme va guanyar el Premi Europeu de Divulgació i per mi això va ser una gran sort ja. No podia ser que el segon que escriguera guanyara un premi també. No obstant, el vaig enviar allí i vaig seguir arreglant el llibre per altres possibles editorials. Quan, a principi d'esta setmana passar, em va cridar de Benicarló, l'alcalde de Benicarló, diguem-me que res, que m'havien donat el premi. Doncs pues mira, molt content i veurem quant en dura aquesta sort.
0: El llibre guardonà també el desè Premi de Divulgació Científica dels Premis Literaris Ciutat de Benicarló 2026 està dividit en tres capítols. En el primer, l'escriptor Pegolí aborda l'origen del nitrat al món fa uns 3.200 milions d'anys a partir d'una molècula de nitrogen que hi havia en l'aire, que seria la mare, i el pare, que seria un bacteri dels més antics que hi ha i que té un enzim que es diu nitrogenasa, que és capaç d'agafar eixe nitrogen de l'aire i transformar-lo en amoníac. Una història llarga.
1: El nitrat té una història que va des de les bactèries, a les guerres, als explosius, passant per les artèries nostres, en el nostre sistema cardiovascular, i per tant és enormement complicat.
0: En l'últim capítol del llibre, Paco Lloret aborda la bondat que té el nitrat en nosaltres, contràriament al que la majoria de la gent creu. I contraposa això a aquests 50 mil·lígrams per litre de nitrats que són considerats perjudicials per l'OMS.
1: Que la última part del llibre fa referència a aquesta bondat que té el nitrat en nosaltres, contràriament a lo que la majoria de gent creu. Com us ha dit, està, qualsevol aigua que està que conté més de 50 mil·lígrams està malita, està maldita i no es pot beure. Però, per en contra, si vosaltres agafeu unes fulletes d'encisam i si ho prepareu en ensalada, doncs vos tinc dir que 100 grams, que són unes quantes fulles d'encisam, que es menjareu vosaltres, doncs tenen, per millor, 3.000, 4.000 mil·lígrams de nitrat. Què significa això? Que menjar-se una ensalaeta, que tot el món sap que és molt bona i és molt interessant, anticancerígena, etc., té aproximadament pues, com si begueres 20 o 30 litres d'aigua contaminada que prohibís l'OMS. Per tant, hi ha una contradicció. Si qualsevol, totes les verdures que tenim, la rúcula, la remolatxa, etc., estan carregades de nitrats. I aquests nitrats són importantíssims per a nosaltres, perquè nosaltres, al igual que qualsevol agret, nosaltres també tenim unes bactèries que conviuen en simbiosis en nosaltres i les tenim al final de la llengua. Ahí al final són unes bactèries que són les bactèries desnitrificants. Aquestes bactèries s'alimenten, són anaeròbiques i s'alimenten del nitrat que ve. El nitrat que nosaltres ingerim passen per la llengua, per costat de les glàndules salivars, i aquestes bactèries s'encarreguen d'agafar aquest nitrat i transformar-lo en nitrit, un nitrit que més importantíssim per a nosaltres, perquè és el nostre antibiòtic natural. I aquest nitrit acaba transformant-se en òxid nítric, i aquest és l'òxid nítric que va a fer que les nostres artèries es dilaten, es relaxen i que la nostra tensió arterial no puja. Quan un està corrent i es produeix òxid nítric i si té nitrat en produeix encara molt més i pot ampliar, dilatar aquestes artèries perquè corregui la sang sense tindre que augmentar la pressió sanguínea. Tot això es va descobrir a mitjans dels anys 80. En els anys 80, diversos centres d'investigació van veure que era l'òxid nítric l'encarregat de fer tota aquesta faena cardiovascular. Era una molècula senyaladora que anava donant ordres a tot el sistema, i inclús per combatre també malalties, perquè està en el nostre sistema immunològic. El Premi Nobel el van donar en l'any 98 a tota aquesta investigació. Totes aquestes coses són les que analitzo en el llibre amb l'esperança de canviar-li l'opinió al lector i també al final que l'OMS siga capaç, que no tardarà, espere, en rebaixar aquesta quantitat arbitrària que està obligant a molts ajuntaments a tindre que mesclar l'aigua municipal, que té molt de nitrats, en una altra aigua comprada a altres pobles, per exemple, per a diluir-la o gastar-se milionades en desnitrificadores.
0: Avança Paco Lloret, que tot i que fa temps que no viu al poble, el té present. Ho demostra en el primer capítol d'esta obra premiada i diu així.
1: No sé què passa a tots els que som de Pego, que per molt que visquem i passem molts anys fora, sempre li tenim un gran carinyo i una gran estima al poble. I, de fet, que jo sempre que puc vaig al poble. De fet, que vaig a llegir-vos la primera, com es comença el llibre, en el primer capítol, i que diu, en castellà, perdoneu, «Soy de un pueblo alicantino, Pego, a mitad de camino entre València i Alicante. Mi familia era agricultora, y desde niño recuerdo ir con mi padre y mi abuelo a los campos de naranjo», etcétera, etcétera, etcétera. Vull dir que Pego sempre està present en la vida de qualsevol pegolí, per molt lluny que estiga.
0: Els Premis Literaris a Ciutat de Benicarló es van lliurar dissabte passat i tot i que encara no hi ha data de publicació de El Nitrato i la comunitat del nitrogeno, Lloret intuïix que serà després de l'estiu. Així mateix confia poder presentar este llibre a Pego.
1: Este dissabte passat vaig estar a la gala d'entrega dels Premis a Benicarló i allà van aparèixer els responsables de l'editorial, on vaig quedar en ells en enviar-los tot el material. És l'editorial Sargantana, que està ubicada en Paterna, la qual cosa em ve a mi molt proper i em ve molt bé. I van a fer una primera edició en castellà, que com està el mes d'agost pel mig, doncs imagine que fins allà a final de l'estiu podrà aparèixer el llibre. I cosa que m'agradaria molt poder tindre l'oportunitat d'anar allà al poble i presentar el llibre.
2: Els informatius a Ràdio Pego.

0: I pel que fa a l'oratge, estem enmig d'un episodi de forta calor, més típic de ple estiu que del mes de maig, amb diferència que a hores d'ara les brises són més efectives degut a que la mar encara està relativament freda, tot i que des de l'Observatori de Climatologia de la Universitat d'Alacant ens indiquen que les aigües del Mediterrani Occidental estan registrant temperatures inèdites des que hi ha medicina, i això també ens està fent tant a nosaltres a causa de la massa d'aire extremadament càlida que cobreix el sud-oest d'Europa. Hi ha una circulació dèbil de vent, la temperatura de la mar s'està disparant en els últims dies i continuarà pujant almenys fins al cap de setmana que ve. Segons el model europeu, indiquen dilluns que ve podrien situar-se fins a 6 graus per damunt de la mitjana en la mar Balear, una autèntica barbaritat, asseguren des de l'Observatori de Climatologia, i de fet estos dies ja s'estan mesurant per allí valors de 24-25 graus. Recordem que estem al mes de maig i a les nostres aigües, les del Mediterrani, estan a 3 graus centígrads per damunt de la mitjana per aquestes dates. I tot apunta que demà tindrem el pic més important de calor. Demà serà un dia d'altes temperatures a la Comunitat Valenciana. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia a la Marina Alta no ha activat l'avís groc per altes temperatures, però sí que ho ha fet, per exemple, a la comarca veïna de la Safora. Els propers dies, encara que baixaran un poc les temperatures, seguirem amb temperatures màximes al voltant dels 28 i dels 30 graus. Què tenim avui? Doncs avui la mínima s'ha quedat en els 18 graus i la màxima arribarà als 32, amb el cel ras tota la jornada i el vent fluix, que bufarà d'est i de component sud-oest esta vesprada nit. Per a demà divendres, com dèiem, el dia amb més calor, amb temperatures que estaran entre els 20 graus d'esta nit i les màximes arribaran divendres als 36 graus, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. I tindrem el cel ras amb vent entre 5 i 20 km per hora de component variable. Per a dissabte tindrem núvols d'evolució sense major importància i les màximes sí que baixen, es quedaran en els 31 graus, però les mínimes pujaran i dissabte tindrem una mínima de 21 graus, amb el vent bufant de component nord-est al voltant de 10 km per hora.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.

Fins ací l'informatiu d'avui, dijous 28 de maig. Moltes gràcies per estar a l'altra banda acompanyant-nos i, com cada dia, desitjar que acabeu de passar una molt bona jornada i ens retrobem demà, ací, a la 107.8 de l'FM. Mentrestant, que ho passeu molt bé. Adeu.

És música. És passió. És...

691-022-333, el nostre WhatsApp. Agenda-la.

Hola, vos donem la benvinguda al programa Muntanyes de Música, un espai de Ràdio Cocentaina que compartim amb la xarxa d'emissores municipals valencianes.

La cançó Garganta con arena de l'argentí Cacho Castaña ha donat inici al programa d'avui. L'intèrpret era Miguel Ichi López, un cantautor gadità enamorat del flamenc, amb influències de la música llatina, el jazz, soul, hip-hop, funk o rock. També podrem escoltar en este tema a l'harmonicista Diego Villegas. Seguim amb el grup gallec Luarna Lubre i el tema Romeiro a Olonche.

i també del grup Luarna Lubre és el següent tema, Aotea Roa. Tant amb el tema anterior com este formen part del disc Encrucillada, publicat en 2023.

La jove Big Band Seda Jazz, una de les formacions de l'Escola de Seda Jazz de València, reuneix en un mateix cercle xiquets i xiquetes de diferents edats que són capaços de comunicar-se individualment a través dels seus instruments i de formar part d'una unitat on tots troben el seu espai.

El repertori d'aquesta Big Band de Seda Jazz ha estat seleccionat pels mateixos components i es basa en la combinació d'estàndards i arranjaments de grans èxits de la història del jazz, bandes sonores, funk, rock i latin jazz.

0: Donem pas al nostre company José Antonio, que avui és l'encarregat de portar-nos les seues propostes musicals.
1: Hola, sóc José Antonio. La meva proposta musical per a Muntanyes de Música són de dos artistes. En primer lloc serà Anna Alcaide, intèrprete i compositora de música antiga i tradició sefardita. El tema que escoltarem serà Luna sefardita en Samarcanda.

La segon artista és Nancy Arjan, cantante libanesa. El seu estil és música àrabe pop. Ha venut més de 30 milions de discos en el món àrab. I posarem el tema més conegut de Nancy Arjan, que és Ja Tap Tap. Gràcies i hasta la pròxima.

La cantant basca Idoia Surmendi va publicar el segon disc A Mar i Desandar en 2024. És un disc molt íntim i personal, on conta algunes experiències de la seva vida. La cançó que ens interpretarà es diu Un último baile junto al aguacero.

Seguim escoltant a Idoia Surmendi, i en este cas en un tema anomenat Ixetan, junt a l'Orquestra Sinfònica de Bilbao, la Societat Coral de Bilbao i el director i compositor Fernando Velázquez.

A l'any 1997 es van trobar en un escenari el pianista Michel Camilo i el guitarrista Tomatito i van decidir tocar junts. El resultat va ser de tanta complicitat que des d'aleshores no han deixat d'actuar junts i gravar alguns àlbums. Spain en 2000, Spain Again en 2006 i Spain Forever en 2007. En el més recent, Spain Forever Again, revisen la millor música composta en els últims 100 anys, segons el seu criteri. D'este disc podem gaudir del tema anomenat Nardis.

Era la veu de Natàlia Lafourcade, interpretant un dels seus èxits, Mi manera de querer, del seu disc gravat en directe en la sala de concerts del Carnegie Hall de Nova York. Tot seguit podrem seguir escoltant aquesta magnífica cantant en el tema Nunca es suficiente, del seu disc Hasta la raíz.

0: Per acabar el programa tenim a dos figures de la música, interpretant junts una cançó. Ells són Pedro Guerra i Coque Malla. La cançó es diu No hace falta i pertany al tercer disc de col·laboracions anomenats Parceiros, que estos últims anys està publicant Pedro Guerra. Amb ells s'acomiadem de vosaltres fins al pròxim programa.
1: No hace falta que hagas flor de tus heridas, ni que vivas en la piel que no es tu piel.

0: si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: Sense el punt 8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.
2: Para, t'has perdut un programa en directe? Escolta'ns a la carta des de la nostra web www.radiopego.com.
3: Som la teua veu.
4: Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

Un país d'històries, del professor Enric Ramiro Roca. Microrrelats divertits i optimistes que sentirem amb veus d'arreu de tot el país i també de fora. Una excusa per a passar-ho bé, aprendre i reflexionar sobre distints temes. Un país d'històries. Avui, en un país multicolor, narrat per Evarist Monfort Guimerà, a Albocàsser, l'Alt Maestrat.

0: famílies n'hi ha de moltes classes, i una d'elles eren els ratolins del Maestrat, on no importava si eren mascles o femelles. L'important per a ells era que tots eren d'Albocàsser i no de Tírig. Vivien a prop de l'ermitori de Sant Pau i s'alimentaven de les deixalles d'un conegut restaurant de la zona on paga la pena anar-hi. Eren feliços i menjaven pastissos, de formatge, i de quan en quan anaven al festivern i fes lloc i a mil concerts més. Mac i Mec tenien molt bon instint, mentre que Mic i Moc eren més intel·lectuals. Cada parella, al seu aire, passava la vida prou bé fins que tancà el local que els donava menjar. El colp va ser dur, però uns i altres continuaren buscant aliment fins que trobaren el gran tresor, una central de formatges a 3 metres de profunditat de l'alberg. Mac i Mec, tots els dies a la mateixa hora, s'alçaven i es posaven en marxa fins la central. Allí menjaven, descansaven i tornaven a casa. Mic i Moc, que eren més sabuts, cada dia s'alçaven més tard, menjaven més i se n'anaven quan els avellia. I així estigueren una bona temporada, però cap de les dues parelles no se'n va donar que el formatge de la central anava acabant-se i un bon dia descobriren que no n'hi havia més. Mac i Mec s'ho prengueren molt bé i continuaren buscant formatge a les profunditats de l'ermita, com si no passara res. Tanmateix, Mic i Moc, acostumats a la bona vida, es varen exaltar. Com és possible que no quede formatge? Qui ens l'haurà furtat? Això no és just. I si Mac i Mec se l'han endut per amagamejar-lo en un altre lloc? Es queixaren, ploraren, malparlaren, bramaren, sanglotaren, lamentaren, deploraren i es quedaren pegant crits i acusant els altres del que havia passat. Mentre Mac i Mec aconseguiren trobar un poquet de formatge ací i un poquet allà. I dia rere dia anaven alimentant-se. Pel contrari, Mic i Moc continuaven desplaçant-se a l'antiga central per veure si tornava el formatge que tan injustament havia desaparegut. Però res de res. Un bon dia, Mic es va decidir a lluitar contra la seua mandra i vèncer les seues pors. Decidí anar-se'n a l'aventura, però no aconseguí que Moc l'acompanyara malgrat la seua insistència. Al poc temps, Mac i Mec descobriren una nova central de formatges i de forma ecològica i sostenible racionalitzaren el seu ús. Més tard, Mic arribà i compartí l'aliment, mentre Moc es va jubilar de tota feina, tirà la tovallà i va morir pensant que el món era injust. Tots estaven contra ell, no hi havia res a fer i tot era un desastre. No sigues Moc. Si alguna vegada se t'acaba el formatge, quan més pront el busques, més pront el trobaràs, perquè existir existeix. I si tens alguns moments de pessimisme, com Mic, intenta que siguin el més curts possibles. L'optimisme crític és una poderosa força que venç les dificultats més inhospitades i dona energia i felicitat.
1: Relats basats en el llibre Un país d'històries del professor Enric Ramiro Roca i editat pel Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I de Castelló.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.

Acostumats a no escoltar, acostumats a callar massa. Hem desaprès a deduir, desaprengarem a pensar que la resposta col·lectiva no és possible o impossible. És necessària.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Escoltes Ràdio Pego.
2: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
3: Hola, com esteu? Estem a dijous 28 de maig. Comencem l'informatiu en el 14è dia de vaga indefinida en l'ensenyament públic i repassem ja titulars amb Mapi Domènech, que està al control tècnic. Pego marxa per l'escola pública en el 14è dia de vaga indefinida. La marxa està convocada esta vesprada per la comunitat educativa de l'Escoleta Infantil La Trilladora, les escoles i AFES d'Ambra, Carolina Sala, Rosalia Bondia, l'Institut Enric Valor, la Plataforma per l'Ensenyament en València i l'Associació Cultural Atzaila. Tornen a eixir al carrer 3 setmanes després de la primera acció i ho fan amb més indignació i amb més raons per donar suport al personal docent que està fent vaga per millorar l'escola pública. El centre de salut de Pego ix al carrer per a lluitar contra el tabac. Diumenge 31 de maig es commemora el Dia Mundial Sense Tabac i durant tota la setmana des del centre de salut de la localitat, en col·laboració amb la regidoria de salut, han realitzat activitats per a conscienciar sobre els riscos del tabaquisme i els beneficis de deixar de fumar i també de deixar de vapejar. Este matí hem parlat amb Amparo Domènech Cendra. Ella és infermera i una de les referents del tabac del Centre de Salut de Pego. En uns minuts escoltem el que ens ha contat. Paco Lloret guanya el 10è Premi de Divulgació Científica Ciutat de Benicarló. Ho ha fet amb l'obra El Nitrato i la Comunitat del Nitrógeno, un llibre que repassa la història del nitrat i que té com a objectiu canviar la visió negativa que es té d'esta sal mineral. Així mateix, Paco Lloret té l'esperança que amb esta obra l'OMS rebaixi la quantitat que es considera perjudicial per a la salut de nitrats en l'aigua, perquè afirma Lloret que la comunitat científica ha determinat que és arbitrària. Catorzè dia de vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià. A les 12 ha començat a la Conselleria d'Educació una nova reunió de la taula sectorial per avançar o no en eixa negociació. Un dia en què Pego tornarà a eixir al carrer per a mostrar el seu suport al personal docent. Esta vesprada, la comunitat educativa de l'Escoleta Infantil La Trilladora, les escoles i les associacions de famílies d'alumnes d'Ambra, Carolina Sala, Rosalia Bondia, l'Institut Enric Valor, però també la Plataforma per l'Ensenyament en València i l'Associació Cultural Atzaila, han convocat una marxa per l'escola pública. Ho fan 3 setmanes després de la primera concentració, era el passat 7 de maig, i afirmen que en esta convocatòria se senten més indignades i més carregades de raons per mostrar de nou el seu suport a les mestres que estan fent vaga per millorar l'escola pública. Amb esta nova mobilització volen reiterar el seu desig d'aconseguir tindre escoles de qualitat inclusives i equitatives en València i dotades d'infraestructures de primera. En resum, volen escoles de primera, com ja van manifestar el 7 de maig. En esta ocasió han triat convocar una marxa per simbolitzar que caminem de la mà de les mestres, però també per exigir a Conselleria una solució justa i digna. Assenyalen una nova convocatòria per a demostrar a Conselleria que confien en l'escola pública i no renuncien a millorar-la, per reclamar solucions que posen en el centre el benestar de l'alumnat i dels docents i les docents, no els estalvis d'una conselleria ni el repartiment de diners públics a empreses concertades o privades que fan que l'educació siga una mercaderia a la qual només poden accedir uns pocs. La marxa està convocada a les 7 al passeig Cervantes i acabarà a l'Ajuntament de Pego. Pel que respecta al seguiment de la vaga en este 14è dia, no podem donar la mitjana perquè avui no tenim les dades de l'IES Enric Valor de Pego a aquestes hores, però sí que podem dir que al CEIP Ambra ha estat secundada eixa vaga per un 27,3% del personal docent. El cos de mestres a Carolina Sala ha secundat avui la vaga en un 9,5% i al CEIP Rosalia Bondia ha estat un 40% del personal docent que ha fet vaga.
2: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.

0: En relació amb aquesta qüestió que estàvem comentant, la vaga indefinida en l'ensenyament públic, de segur que qui està esperant que arribi l'últim dimecres de mes per a escoltar en esta sintonia Pisiganya, ahir el va trobar a faltar. I és que la vaga docent ha impedit que es poguera realitzar, com expliquen Bernat i Guillem, components del programa.
1: Perquè ma mare és mestra i està fent vaga.
2: No he fet Pisiganya perquè ara molts profes estan de vaga i, per exemple, ma mare, la mare de Lluís i Bernat, la de Natàlia Vidal, tots estan fent vaga. Moltes voltes han eixit al carrer a manifestar-se per demanar baixa de ràtios, pujada de sou, Escola Pública de Qualitat i Valencià.
0: Fa 3 setmanes que hi ha vaga i això comporta que no hi hagi normalitat absoluta en els centres educatius. A més, els protagonistes d'aquest programa, Pisiganya, també expliquen Lluís, Bernat i Guillem, com viuen ells exactament, d'una banda, les mancances que hi ha a l'escola pública i, de l'altra, estos dies de vaga, perquè ja en són molts, com es reflecteixen en el dia a dia de classe.
2: També perquè les noves profes fa molt de temps que estan fent vaga. La setmana passada o l'altra, no me'n recorde, van quedar-se a dormir a l'escola i no els han pagat més, fixa't tu. A més a més, a les classes, a l'estiu fa molta calor i a l'hivern fa molta fred. Que volem aules, no saunes! I l'escola està molt velleta. I també a la nostra escola ens han llevat el paper de vàter, però el de les mans, perquè ens estaven demanant que portarem tovalles.
1: Fem algo de matemàtiques i després alguns jocs i això. A voltes. Sí, perquè és una escola de qualitat.
3: Pública, de qualitat i
1: en valencià.
0: Doncs ja veieu que és el que doncs perceben els protagonistes, els presentadors de Pisiganya en el seu dia a dia escolar. Hem de dir que confiem que durant el mes de juny puguem escoltar un nou Pisiganya i que estiga ple de contingut sempre interessant.
4: Els informatius a Ràdio Pego.
0: El 31 de maig es commemora el Dia Mundial Sense Tabac. En este 2026, amb el lema Desemmascarar l'atractiu, contrarrestar l'addicció a la nicotina i al tabac, l'Organització Mundial de la Salut ha volgut posar enguany l'accent en les responsables del disseny de productes per atrapar els joves en un cicle d'addicció. I és que la campanya mundial té com a objectiu visibilitzar com la indústria del tabac i la

0: de fumar i també de vapejar. Una d'aquestes activitats ha estat avui, dijous, amb la presència al mercat, per on passa, ja sabeu, molta gent al llarg del matí. Hem visitat la taula informativa i hem pogut parlar amb la infermera i referent del tabac del Centre de Salut de Pego, amb Amparo Domènech Cendra, i esta ha sigut la conversa, ha sigut el resultat.
1: Esteu al mercat per a una nova campanya de sensibilització, tenint en compte que estem molt a prop del dia de lluita contra el tabac, però ens agradaria saber per què és perjudicial el tabac.
2: Pues el tabac continua sent una de les principals, si no la principal causa de malalties prevenibles, que augmenta el risc de càncer, especialment de pulmó, però també problemes cardiovasculars, ictus, malalties respiratòries, l'EPOC, i no sols afecta a qui fuma, sinó també als que estan al seu voltant. I per lo que tu has dit, aprofitant que el dia 31 de maig és el dia sense tabac, des del Centre de Salut de Pego, hem fet la setmana sense fum i hem fet diverses activitats i esta és una d'elles.
1: Uh-huh. Quines altres activitats heu fet?
2: Pues el dilluns vam estar a l'Institut de Pego i vam fer un taller sobre el vàper, perquè el vàper és un problema ara important en els adolescents, i el dimarts i el dimecres vam posar la mateixa taula que hem posat ací en el Centre de Salut.
1: Uh-huh. Perquè ara que parles del vapeig, no? Que en principi sona com més innocu, que no té efectes tan perjudicials com els del tabac, però es pot equiparar una cosa i l'altra?
2: No, el vàper el que fa és que la gent pensa que és vapor d'aigua, i no és vapor d'aigua, és un aerosol amb moltes substàncies químiques que són molt nocives per a la salut. I estem veient moltes malalties provocades per el vàper, com per exemple una que es diu EBALI, vale? Que fa una afectació pulmonar, una inflamació, i ha hagut casos de mort.
1: Uh-huh. Per tant, que va incorporant-se a les malalties, no?, que estan relacionades amb el tabaquisme, per dir-ho d'alguna manera.
2: Exacte.
1: D'altra banda, si una persona ens sent o està pensant en estos moments, no?, deixar de fumar, que sabem que no és fàcil, què és el que ha de fer?
2: Pues des del Centre de Salut tenim les consultes del tabac, que les portem la UME, metge, unitat metge-infermera, i pot demanar cita a la seva infermera o al seu metge.
1: Uh-huh.
2: Ha d'estar decidit, perquè voler deixar de fumar és una decisió que tens que tindre molt clar. Nosaltres primer fem una enquesta, un test, per a veure el nivell de dependència i la motivació que té el pacient per a deixar de fumar, i després li donem les opcions que té. Ens adequem a cada persona.
1: Uh-huh. Perquè això suposa que és com tot, no?, que cada persona, com estàs comentant, és un món i ho pot tindre més fàcil o menys, o pot ser no anant per aquest camí, sinó per l'altre, és més fàcil per a ell o ella poder deixar-ho.
2: Clar, depèn de l'edat que tinga, de la quantitat de tabaco que fume, dels anys que porte fumant, els ajudem. És algo en un acompanyament per part de professionals sanitaris.
1: Uh-huh. I així, per exemple, en la taula que avui teniu al mercat, què és el que més o menys esteu oferint a la gent?
2: Pues es expliquem com funciona la consulta del tabac. Tenim un coxímetre que medís la quantitat de monòxid que tenen les persones fumadores en el seu cos, i també aprofitem per a dir els beneficis, que és una part important també, que no sols és negatiu, els beneficis que té deixar de fumar, que les primeres 6 hores ja tenim beneficis, disminueix la freqüència cardíaca, la tensió arterial es baixa un poquet també, a les 12 hores tens menys problemes respiratoris a l'hora de fer exercicis, o sigui, en les primeres hores ja n'hi ha beneficis. Llavors també anem a pensar en positiu, no sols les aspectes negatius que té el tabac.
1: Sí, no, perquè per això en certa manera també es diu, no només per allò que provoca el tabac, sinó també els beneficis de no fumar, que són importants a l'hora del teu dia a dia, d'estar més còmode amb tu mateix.
2: Exacte. I també hem fet un xicotet taller sobre els mites i les realitats del tabac, perquè a vegades ve la gent i diu: jo no vull deixar de fumar perquè augmentaré de pes. Pues ho revisem així amb ells i es diem que no, que la gent que augmenta molt de pes és que substitueix el tabac per el menjar, i no es tracta d'això. Nosaltres els ajudarem a fer-ho bé.
1: Mm-hmm. Perquè quins altres mites, així, dos o tres, que siguen d'estos que

0: estan molt estesos entre la població.
1: Hi ha gent que pensa que es passa molt mal i que és pitjor el remei que la malaltia, i no, i els ajudem a dir que no es passa tan mal, que nosaltres els ajudem. Hi ha gent que pensa que és tard per a deixar-ho, i no, mai és tard per a deixar-ho, sempre n'hi haurà beneficis. I hi ha gent que pensa que jo puc deixar de fumar quan vulgui, que no té una dependència. I una persona, la nicotina crea dependència. Entonces, el qui fuma té una dependència a la nicotina.
0: Alguna cosa més que vulguis afegir a tot el que ja ens has explicat?
1: No, simplement pues, convidar a tota la persona que siga fumadora i que s'enga preparar per a deixar de fumar i vulga fer-ho amb nosaltres, que pot vindre quan vulga al centre de salut i demanar una cita i ja està.
0: Pues moltes gràcies, Amparo.
1: Gràcies.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.

0: Divulgar ciència és essencial per a poder fer arribar a la gent allunyada dels laboratoris i les universitats tot allò que va descobrint-se i també la producció de noves idees. Divulgar és, per tant, donarà a conèixer al gran públic el coneixement científic i cal fer-ho amb un llenguatge planer i amb exemples pròxims perquè els puguem identificar. En això està, des de fa un temps, el catedràtic emèrit de Química Inorgànica de l'Institut de Ciència Molecular de la Universitat de València, el pegolí Paco Lloret. Ho fa a través de conferències, però també mitjançant l'escriptura. L'any passat era guardonat també el 29è Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General dels Premis Ciutat d'Alzira per la seva òpera prima Un món magnètic, l'omnipresència dels imants. Una obra que presentava a Pego el 28 de març de 2025. Ara acumula un nou coneixement, un nou reconeixement, ja que ha estat guardonat també el 10è Premi de Divulgació Científica dels Premis Literaris Ciutat de Benicarló 2026 per l'obra El Nitrato i la Comunitat del Nitrógeno. Fa referència al títol a la Comunitat del Nitrogen perquè realment el nitrat, explica, sempre està transformant-se.
1: Com a títol és nitrats i la Comunitat del Nitrogen. Això de la Comunitat del Nitrogen fa referència a tots aquells derivats que venen del nitrat perquè realment el nitrat sempre està transformant-se, com si fos la Santíssima Trinitat, doncs en nitrat, nitrit, òxid nítric, l'òxid nítric en nitrit, etc. Mai saps qui està actuant. Encara que el nitrat és totalment innocu, els seus derivats o metabolits són els que s'encarreguen de totes aquestes reaccions que van a tindre lloc en el nostre cos o que van a ser utilitzats com a conservants, etc.
0: Una obra que va començar a gestar-se arran d'una sèrie de conferències i xerrades que Paco Lloret va fer en centres d'investigació i especialment en ajuntaments on tenien l'aigua municipal amb una alta concentració de nitrats.
1: Aquesta obra naix com a conseqüència, o va començar a gestar-se, com a conseqüència d'una sèrie de conferències i xerrades que vaig fer fa uns quants anys en centres d'investigació i molt especialment en ajuntaments on tenien l'aigua municipal pues, molt concentrada de nitrats. I com a tal no podien veure-la. Fa molts anys ja, va ser a principi dels anys 50, quan l'Organització Mundial de la Salut va dir que una aigua que tinguera més de 50 mil·lígrams per litre de nitrats pues no era aconsellable per a beure. I des d'aquell temps pues, era molt normal que en molts pobles agricultors aquesta quantitat es superara fàcilment.
0: Indica el catedràtic emèrit de Química Inorgànica que la quantitat establida per l'OMS va ser arbitrària i ja en aquell moment va ser molt criticada pels científics. Actualment, informa Paco Lloret que és ben conegut que per la ciència el nitrat no és tan maligne.
1: El per què vam posar 50 mil·lígrams la OMS pues va ser una quantitat totalment arbitrària que en aquell temps va ser molt criticada pels científics, però la OMS va seguir, acabava de muntar-se i va voler mantenir aquesta quantitat. Avui és ben conegut ja per la ciència de que no és així, de que el nitrat no és aquesta cosa tan maligna com es diu habitualment per tot arreu, sinó que és tot el contrari, que és una sal, és un anió que és molt important tindre-lo perquè ens fa falta per a nosaltres, per actuarà com antibiòtic contra certes bactèries i és el salvaguarda al final, com explica en el llibre, de tot el nostre sistema cardiovascular.
0: I esta visió és la que vol traslladar a la societat Paco Lloreta amb la seva obra El Nitrato i la Comunitat del Nitrógeno, conscient que el nitrat té molt mala fama, molta mala premsa, perquè el mal ja està fet i es relaciona el nitrat amb, doncs, amb el càncer, amb alguna cosa tòxica. Això comporta també que encara actualment molta gent tanque l'aixeta de casa i compre aigua embotellada.
1: Però el mal està ahí fet, és a dir, els mitjans de comunicació, vosaltres ho haureu sentit contínuament, de que parlar de nitrat en si del ciutadà li ve com que és una cosa cancerígena, que és un tòxic, que és un viri, bueno, que en definitiva que el ciutadà ha tancat l'aixeta de sa casa i ha començat a comprar aigua embotellada i hem passat d'ero desapilato. Perquè, clar, ara tenim un gran problema en els plàstics, doncs, compte que estem enviant uns 20.000 botelles de plàstic digut a aigua embotellada, 20.000 botelles per segon. Per tant, tenim un gran problema ara en aquesta contaminació de plàstics, microplàstics i sobretot els disruptors endocrins, que això forma part d'un altre llibre.
0: El nitrat i la comunitat del nitrogen estava previst que es publicara sí o sí, perquè Paco Lloret ja havia contactat amb editorials favorables a traure'l al mercat. Però en veure la convocatòria dels Premis Literaris Ciutat de Benicarló va pensar que no perdia res en presentar l'assaig científic. Tot i que també confessa que no pensava mai que podria guanyar-lo perquè considerava que no podia guanyar-ne dos seguits de premis, però així ha sigut i quan va rebre la notícia va sentir molta alegria.
1: Va ser una gran alegria. Justament estava jo preparant aquest llibre per a unes altres editorials que m'havia posat en contacte amb ells i quan es va obrir el concurs dic, vaig a presentar-lo. No pensava mai que podria guanyar-lo, la veritat, perquè el primer que vaig escriure sobre el magnetisme va guanyar el Premi Europeu de Divulgació i per mi això va ser una gran sort ja. No podia ser que el segon que escriguera guanyara un premi també. No obstant, el vaig enviar allí i vaig seguir arreglant el llibre per altres possibles editorials. Quan, a principi d'esta setmana passada, em va cridar de Benicarló, l'alcalde de Benicarló, diguem-me que res, que m'havien donat el premi. Doncs pues mira, molt content i ja veurem quant en dura aquesta sort.
0: El llibre guardonat amb el desè Premi de Divulgació Científica dels Premis Literaris Ciutat de Benicarló 2026 està dividit en tres capítols. En el primer, l'escriptor Pegolí aborda l'origen del nitrat al món fa uns 3.200 milions d'anys a partir d'una molècula de nitrogen que hi havia en l'aire, que seria la mare, i el pare, que seria un bacteri dels més antics que hi ha i que té un enzim que es diu nitrogenasa, que és capaç d'agafar eixe nitrogen de l'aire i transformar-lo en amoníac. Una història llarga.
1: El nitrat té una història que va des de les bactèries, a les guerres, als explosius, passant per les artèries nostres, en el nostre sistema cardiovascular, i per tant és enormement complicat.
0: En l'últim capítol del llibre, Paco Lloret aborda la bondat que té el nitrat en nosaltres, contràriament al que la majoria de la gent creu. I contraposa això a aquests 50 mil·lígrams per litre de nitrats que són considerats perjudicials per l'OMS.
1: Que la última part del llibre fa referència a esta bondat que té el nitrat en nosaltres, contràriament a lo que la majoria de gent creu. Com us ha dit, està, qualsevol aigua que està o que conté més de 50 mil·lígrams està malita, està maldita i no es pot beure. Però, per contra, si vosaltres agafeu unes fulletes d'encisam i si ho prepareu en ensalada, doncs vos dic que 100 grams, que són unes quantes fulles d'encisam, que es menjareu vosaltres, doncs tenen 3.000-4.000 mil·lígrams de nitrat. Què significa això? Que menjar-se una ensalaeta, que tot el món sap que és molt bona i és molt interessant, anticancerígena, etc., doncs té aproximadament doncs, com si begueres 20 o 30 litres d'aigua contaminada que prohibís l'OMS. Per tant, ahir hi ha una contradicció. Si qualsevol, totes les verdures que tenim, la rúcula, la remolatxa, etc., estan carregades de nitrats. I aquests nitrats són importantíssims per a nosaltres, perquè nosaltres, al igual que qualsevol agrep, nosaltres també tenim unes bactèries que conviuen en simbiosis en nosaltres i les tenim al final de la llengua. Ahir, al final, són unes bactèries que són les bactèries desnitrificants. Aquestes bactèries s'alimenten, són anaeròbiques i s'alimenten del nitrat que ve. El nitrat que nosaltres ingerim se'n van, passen per la llengua, per costat de les glàndules salivars, i aquestes bactèries s'encarreguen d'agafar aquest nitrat i transformar-lo en nitrit, un nitrit que més importantíssim per a nosaltres, perquè és el nostre antibiòtic natural. I aquest nitrit acaba transformant-se en òxid nítric, i aquest és l'òxid nítric que va a fer que les nostres artèries es dilaten, es relaxen i que la nostra tensió arterial no puja quan un està corrent i produeix òxid nítric. I si té nitrat en produeix encara molt més i pot ampliar, dilatar aquestes artèries perquè corregui la sang sense tindre que augmentar la pressió sanguínia. Tot això es va descobrir a mitjans dels anys 80. En els anys 80, diversos centres d'investigació van veure que era l'òxid nítric l'encarregat de fer tota aquesta faena cardiovascular. Era una molècula senyaladora que anava donant ordres a tot el sistema, i inclús per combatre també malalties, perquè està en el nostre sistema immunològic. El Premi Nobel el van donar en l'any 98 a tota aquesta investigació. Totes aquestes coses són les que analitzo en el llibre amb l'esperança de canviar-li l'opinió al lector i també al final que l'OMS siga capaç, que no tardarà, espere, en rebaixar aquesta quantitat arbitrària que està obligant a molts ajuntaments a tindre que mesclar l'aigua municipal, que té molt de nitrats, en una altra aigua comprada a altres pobles, per exemple, per a diluir-la o gastar-se milionades en desnitrificadores.
0: Avança Paco Lloret, que tot i que fa temps que no viu al poble, el té present. Ho demostra en el primer capítol d'esta obra premiada i diu així.
1: No sé què passa a tots els que som de Pego, que per molt que visquem i passem molts anys fora, sempre li tenim un gran carinyo i una gran estima al poble. I, de fet, que jo sempre que puc vaig al poble. De fet, que vaig a llegir-vos la primera, com es comença el llibre, en el primer capítol, i que diu, en castellà, perdoneu, «Soy de un pueblo alicantino, Pego, a mitad de camino entre València i Alicante. Mi familia era agricultora y desde niño recuerdo ir con mi padre y mi abuelo a los campos de naranjo», etcétera, etcétera, etcétera. Vull dir que Pego sempre està present en la vida de qualsevol pegolí, per molt lluny que estiga.
0: Els Premis Literaris a Ciutat de Benicarló es van lliurar dissabte passat i, tot i que encara no hi ha data de publicació de El Nitrato i la comunitat del nitrógeno, Lloret intuïix que serà després de l'estiu. Així mateix confia poder presentar este llibre a Pego.
1: Este dissabte passat vaig estar a la gala d'entrega dels premis a Benicarló i allà van aparèixer els responsables de l'editorial, on vaig quedar en ells en enviar-los tot el material. És l'editorial Sargantana, que està ubicada en Paterna, la qual cosa em ve a mi molt propet i em ve molt bé. I van a fer una primera edició en castellà, que com està el mes d'agost pel mig, doncs imagine que fins allà a final de l'estiu podrà aparèixer el llibre. I cosa que m'agradaria molt poder tindre l'oportunitat d'anar ahir al poble i presentar el llibre.
2: Els informatius a Ràdio Pego.

0: I pel que fa a l'horari, estem enmig d'un episodi de forta calor, més típic de ple estiu que del mes de maig, amb diferència que a hores d'ara les brises són més efectives degut a que la mar encara està relativament freda, tot i que des de l'Observatori de Climatologia de la Universitat d'Alacant ens indiquen que les aigües del Mediterrani Occidental estan registrant temperatures inèdites des que hi ha medicions, i això també ens està fent tant a nosaltres a causa de la massa d'aire extremadament càlida que cobreix el sud-oest d'Europa. Hi ha una circulació dèbil de vent, la temperatura de la mar s'està disparant en els últims dies i continuarà pujant almenys fins al cap de setmana que ve. Segons el model europeu, indiquen dilluns que ve podrien situar-se fins a 6 graus per damunt de la mitjana en la mar Balear, una autèntica barbaritat, asseguren des de l'Observatori de Climatologia, i de fet estos dies ja s'estan mesurant per allí valors de 24-25 graus. Recordem que estem al mes de maig i a les nostres aigües estan, les nostres aigües, les del Mediterrani, estan a 3 graus centígrads per damunt de la mitjana per estes dates. I tot apunta que demà tindrem el pic més important de calor. Demà serà un dia d'altes temperatures a la Comunitat Valenciana. De fet, la gent estatal de meteorologia a la Marina Alta no ha activat l'avís groc per altes temperatures, però sí que ho ha fet, per exemple, a la comarca veïna de la Safora. Els propers dies, encara que baixaran un poc les temperatures, seguirem amb temperatures màximes al voltant dels 28 i dels 30 graus. Què tenim avui? Doncs avui la mínima s'ha quedat en els 18 graus i la màxima arribarà als 32, amb el cel ras tota la jornada i el vent fluix, que bufarà d'est i de component sud-oest esta vesprada nit. Per a demà divendres, com dèiem, el dia amb més calor, amb temperatures que estaran entre els 20 graus d'esta nit i les màximes arribaran divendres als 36 graus, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. I tindrem el cel ras amb vent entre 5 i 20 km per hora de component variable. Per a dissabte tindrem núvols d'evolució sense major importància i les màximes sí que baixen, es quedaran en els 31 graus, però les mínimes pujaran i dissabte tindrem una mínima de 21 graus, amb el vent bufant de component nord-est al voltant de 10 km per hora.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.

Fins ací l'informatiu d'avui, dijous 28 de maig. Moltes gràcies per estar a l'altra banda acompanyant-nos i, com cada dia, desitjar que acabeu de passar una molt bona jornada i ens retrobem demà, ací, a la 11.8 de l'FM. Mentrestant, que ho passeu molt bé. Adeu.

dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó... I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escoltants.

0: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
1: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
2: Este juny, a l'Info Jove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, Com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'Infojo de Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'Infojo de Pego.

Anoteu a l'agenda. Dissabte 30 de maig, músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya actuen a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. La cita és a les 7:30 de la vesprada amb el pegolí Josep Gómez Alemany, trompeta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, i Daniel Quiles Cascant, trombó de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tots dos estaran acompanyats al piano pel pegolí Vicent Cendra Vilanova. Un concert que assegura la qualitat musical, aconseguint elevar les emocions que transmet la música clàssica. L'entrada és gratuïta, però cal recollir-la en la mateixa biblioteca, fins a completar aforament. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

0: Que llora en el bar.
1: Bona vesprada a totes i a tots.
2: Ja Hola, bona vesprada.
1: Com a tal, Dani, com estàs?
2: Bé, bé, company, bé. I vos?
1: Sí, també, una mica calorats, que la calor,
2: hòstia,
1: la calor aquesta.
2: Apego,
1: sí, sí.
2: Això no és novetat.
1: No, però la mes de maig aquí és novetat a tot arreu. Però bueno, això pels més joves igual, els que tenim una edat ja ens és igual la calor. Bueno, avui el programa va carregadet de bones notícies i com sempre ens faltarà temps per comentar-les totes, perquè sempre tenim una agenda plena. Com sempre començarem amb la crònica de Dani sobre Amèrica Llatina, parlarem de Cuba, amb un tall de l'intervenció de la viceministra de Salut a Nacions Unides, i una crònica petiteta. Després parlarem una miqueta de l'acte que es farà aquí, que s'està fent, començarà a les 7.
2: Ara comença a les 7.
1: Sí, a les 7 ho comentarem amb el tema d'ensenyament. Intentarem parlar d'Iran, Estats Units, amb una crònica que escoltarem també molt interessant, que la comentarem i farem una mica tertúlia amb el tema. I bueno, no sé si ens donarà temps després de parlar. Bueno, també tenim la nostra ja corresponsal, Amparo Romero, que ja col·labora amb nosaltres amb una, ens farà, bueno, ens recitarà
2: una declaració,
1: gravat,
2: una sí, exacte, sí, exacte.
1: I després doncs acabarem parlant una miqueta de Zapatero, volia comentar una coseta col·lateral, però que crec que val la pena, i jo crec que ens acomiadarem amb, recordant a Palestina, la tragèdia palestina, amb una cúmbia palestina també, doncs crec que, i si tinguéssim més temps, hi ha més coses, però no crec que la cosa doni.
2: M'ha agradat molt el tema com que hem començat, eh? És molt, molt trempat, és molt, molt, molt guapo aquest tema.
1: Ah, sí.
2: El tema musical.
1: Sí, us volia comentar, el tema de Liberen a Maduro farem més endavant, quasi no monogràfic, però sí que hem de parlar de la situació que s'està donant a Venezuela, que és molt complicada i la veritat que fa por i ens té una miqueta, a tots els revolucionaris i gent d'esquerra, ens té molt preocupada la situació i la deriva que està portant allò. Ho anirem comentant perquè hi ha molta notícia que
2: sí.
1: Baixin. Nosaltres hem esperat una mica perquè la cosa es posi una miqueta més clara, però crec que
2: hem d'anar amb precaució per el temps aquest que ens fiquen una quantitat de fake news, d'això, sí. de mentides i falsetats amb medis que aparentment han sigut de confiança i de més, que hem d'anar amb molta cura. Amb el
1: sí,
2: tema de Venezuela,
1: sí.
2: Des del meu punt de vista,
1: sí, sí, la cosa,
2: fer
1: però
2: això.
1: Clar, hi ha fets que
2: anar
1: no poden, són irrefutables.
2: Ja, però...
1: Que han passat aquestes últimes setmanes, unes... Bé, ja ho comentarem als propers programes,
2: molt bé.
1: Ja, abans d'acabar, que ens queden dos programes només, vull dir que la temporada s'acaba. Doncs res, com només queden dos i ja portem xerrant massa estona, arrenca... La

0: Mataste a Gaddafi, ahora Libia es un basurero. Apoyaste a Pinochet, a Videla, a los gorilas. Y ahora hablas de derechos y los muertos te hacen fila y no me ves.
1: Aquesta cançó crec que és molt bona i no em refereix només a Cuba, perquè està fent un repàs de totes les intervencions de les darrers anys, perquè l'altre dia vaig llegir que els Estats Units ara complirà 250 anys, el juliol, d'estat, i em sembla sense guerres ha estat, a veure si adivineu quants anys ha estat en pau, amb el món, diríem.
2: Molt poquet, molt, molt poquet.
1: Sí, el tothom Vicent diu 5, quasi, quasi, calent, calent.
2: 10, 12.
1: 7. 7 anys només sense estar en guerra. De 250, té tela, eh? Vull dir que podríem estar aquí fins l'any que ve recordant on les intervencions. I aquí aquesta gent ho estan repassant.
2: Sempre va portar pau, no?
1: Sí, exacte, el pau dels cementeris, que es deia.
2: Exacte.
1: Bé, seguirem parlant de Cuba perquè la cosa està calenta i a més hi ha unes amenaces directes d'aquests psicòpates, assassins, criminals, pedòfils que hi ha a la Casa Blanca, de que volen fer una intervenció. Hi ha perill que faci volen estil Venezuela o alguna cosa semblant. Ja veurem, esperem que no sigui així. Ara parlarem de la convocatòria que s'ha fet i que ja està començant l'acte al Palau de Cervantes.
2: Avui 28 sí. De maig, tenim aquí al nostre poble, a Pego, una marxa per la escola pública que es fa des del passeig de Cervantes, com deies, fins a l'Ajuntament. I hi haurà parlaments, música, tramitació de queixes a la conselleria i nosaltres des d'aquí, de Ràdio Pego i des del nostre programa La Mosca, us animem a participar. És molt, molt important participar d'aquesta marea de samarretes verds que tothom l'hem vist a quasi totes, sí. O totes les ciutats nostres, no? I jo sempre dic que hem de pensar que si els nens i nenes, la nostra canalla, són el futur, els mestres són els seus guies i el seu formador. Per tant, hem de pujar totalment.
1: Sí, sí, sí. I, bueno, ja com a última notícia, m'han dit que potser hi ha una actuació sorpresa. I una persona m'ha dit que pot ser un grup musical molt arraigat al poble que havia deixat de cantar i que ara ha tornat fa poc. Vull dir que igual hi tenim bones sorpreses. Aquí el manifest, el cartell, parla de els parlaments, la música, tramitació de queixes, etc. Per donar suport a la vaga, docent, tenim que hi ha motius de sobre, i parla dels motius, des d'infantil fins a batxillerat i cicles, volem més inversió en educació, ampliació de plantilles, reducció de ràtios, més personal de suport, més recursos per a la inclusió, infraestructures dignes, segures i sense barracons, més places de cicles formatius i transport escolar entre centres de la comarca, el valencià com a llengua vehicular, recuperació del poder adquisitiu del professorat, escoles com a refugis climàtics, dignificació de la professió docent, excel·lència educativa, substitucions des del primer dia. És a dir, que la cosa està complicada. Vull dir, l'ofici de mestre s'ha complicat molt els darrers anys. Imagineu si hi ha reivindicacions que són de justícia, no estem parlant de coses que demanin, se'ls va congelar la paga extra, se'ls ha congelat el sou de fa molts anys.
2: I porta molt de temps,
1: Exacte, això no apareixen aquestes vagues així com així. Així que a l'acabar el programa nosaltres anirem cap allà, evidentment, Vicent no podrà perquè està treballant, però
2: no,
1: l'acompanyarem.
2: Amb la solidaritat amb els mestres.
1: Sí, sí.
2: Anirem cap allà.
1: Bueno, un altre tema que volíem parlar és d'Iran i Estats Units, la situació global. Jo també us volia posar un tall molt curt i després Dani i jo comentem una miqueta per no fer-ho llarg perquè el temps apreta, però que és d'un influenciador que té un canal i tu que és uruguaja, crec, Uriel Umpierrez.
2: Sí, és uruguaià.
1: Uruguaià, és professor d'història i és una persona molt preparada i té molt bones contactes i col·laboracions. Escolteu només 3 minuts i després ho comentem per sobre, perquè ho titula el seu, que és més llarg, si ho busqueu podeu escoltar, que val la pena escoltar aquests 25 minuts, però i ho titula aquest apartat que es diu El fin de l'imperio, i explica 5 raons que després les podem comentar i si no, més endavant les desenvolupem. Escoltem Uriel Umpierrez.
3: Música. Poner fechas en la historia siempre es arbitrario y difícil, pero a los historiadores, que no nos gusta poner fechas porque sabemos que los procesos son mucho más dinámicos y no pueden reducirse a una fecha, a un día, en fin, pero a veces debemos resignarnos a esa tentación que todos tenemos de situar los grandes acontecimientos históricos en algún determinado momento. Bueno, lo cierto es que, a mi entender, el 28 de febrero quedará en los libros de historia, y créeme que así va a ser, como el momento, esto se hablará, se leerá, se estudiará dentro de décadas o siglos, quedará como la fecha en que cayó el imperio norteamericano, el imperio estadounidense, el 28 de febrero. Ese fue el día en que las fuerzas armadas conjuntas de Israel y de los Estados Unidos decidieron atacar a Irán. Traición, en plenas negociaciones de paz allí en Ginebra, decidieron atacarlo a traición, y quedará entonces como una fecha histórica, no solamente por las barbaridades y atrocidades que hicieron ese mismo día, matar al líder supremo de Irán, el ayatolá Jamenei, y lo más horrible de todo eso de ese día fue el triple bombardeo sobre una escuela de niñas en el sur de Irán, matando a 170 niñas, maestros, profesores, padres, amigos, etcétera, de la manera más cruel. Todo eso es lo que nos duele y nos hace llorar el corazón. Pero los libros de historia hablarán, además, de cosas muy importantes que pasaron a partir de ese día. Es, en definitiva, la caída del Imperio Americano. ¿Y por qué? Y aquí viene lo interesante como análisis histórico hecho por un historiador con una visión geopolítica. Ese día cayeron, definitivamente, se quebraron los 6 pilares sobre los cuales se apoya todo imperio. En todos los imperios de toda la historia de la humanidad han habido o se han apoyado sobre 6 pilares. ¿Cuáles son esos pilares? En primer lugar, un imperio debe inspirar miedo, respeto. Soy yo el que manda. En segundo lugar, un imperio debe ocupar y controlar el territorio. Yo abarco y cubro el territorio, este es mi imperio, sea grande, sea pequeño, depende de las épocas históricas. En tercer lugar, como tercer pilar, el imperio debe garantizar la seguridad de las colonias, lo que los romanos decían, que no entren los bárbaros. Esta es la seguridad, aquí adentro está asegurada para las colonias. En cuarto lugar, o cuarto pilar, todo imperio debe hacer cumplir con el pago de tributos o beneficios para la metrópolis. Es decir, por algo la metrópolis, sea Roma, sea Estambul, sea Madrid, sea Londres, sea Washington, tiene que tener un beneficio económico, que tiene que ir hacia la central, hacia la metrópolis. En quinto lugar, quinto pilar, acordate, son 6. En quinto lugar, un imperio debe garantizar los negocios personales o familiares de las oligarquías locales. No se puede hacer un imperio, no se puede consolidar y mantener en el tiempo un imperio solamente por la fuerza bruta venida desde la metrópolis. Tiene que lograr que en cada una de esas colonias, las familias dominantes, los clanes, las tribus, las oligarquías locales, las élites locales, colaboren con el invasor o con el imperialista. Y obviamente que para que colaboren tienen que tener un beneficio personal o familiar o de clan, esas oligarquías. Está claro. Y el sexto lugar, el sexto pilar de todo esto, es que el imperio tiene que asegurar el buen funcionamiento de la economía global o de la economía integral del imperio. Es decir, todas las partes tienen que beneficiarse e intercomunicarse. ¿Está claro? Entonces, inspirar miedo, ocupar el territorio, garantizar la seguridad de las colonias, hacer cumplir el pago de tributos, garantizar los negocios familiares o tribales de los súbditos, y en sexto lugar, asegurar que el sistema global funcione. Bueno, el 28 de febrero del año 2026, todos esos pilares se derrumbaron o se quebraron. Los 6.
1: Bé, doncs us recomano aquest YouTube, busqueu a Ariel Umpierrez i no us decepcionarà. És una persona preparada, una persona culta, ha viatjat i té molts bons col·laboradors. I tal vegada, la veritat és que escoltar això et dona una mica d'alegria, no? Una mica d'optimisme d'aquest món, perquè si el 28 de febrer va ser el dia que, a més, no ho diu per dir, aquests 5 punts que toca crec que estan clarets i no estava parlant per parlar. Doncs ja ho anirem parlant i anirem fent una reflexió si realment es van complint aquests terminis que diu Ariel, i que el 28 de febrer marca un abans i un després d'aquest imperi i que esperem que desaparegui el més aviat possible, fent el mal menor, és a dir, que sense fer mal, cosa difícil, perquè tal com està és com un gos rabiós, i perdonem pels gossos i per la ràbia, perquè tot i així, sent gossos rabiosos són animals nobles, comparar-lo amb aquesta pandilla de criminals que hi ha a la Casa Blanca i allí a Israel, l'estat dit Israel. Ara escoltarem, per relaxar una miqueta, escoltem el poema de Vicenç Andrés Estellés, recitat per Empar Romero, que ja és nostra col·laboradora.
2: Exacte.
1: I res, i després comentem també, entrarà Josep i escoltem una cançó de Zo, que parla una miqueta reivindicant tota aquesta situació dolenta que hi ha al món i que ens reivindica aquest poema de Vicenç Andrés Estellés amb la veu de...
2: La veu de l'amiga col·laboradora a partir d'ara d'Amparo Romero.
1: Molt bé, escoltem.
4: Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs per a sempre poble. I patiràs, i esperaràs, i aniràs sempre entre la pols. Et seguirà una polseguera. I tindràs fam, i tindràs set. No podràs escriure els poemes. I callaràs tota la nit, mentre dormen les teues gens. I tu sols estaràs despert, i tu estaràs despert per tots. No t'han parit per a dormir, et pariren per a vetllar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva, la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble. I és un silenci. Deixaràs de comptar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata. Seràs un poble caminant entre una amarga polseguera. Vida amunt i nacions amunt, una enaltida condició. No tot serà, però, silenci. Car dirà la paraula justa, la diràs en el moment just. No diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, car la diràs honestament, iradament, sense pensar en ninguna posteritat, com no siga la del teu poble. Potser et maten, o potser se'n riguen, potser et delaten, però tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. I tu, greument, has escollit, després del teu silenci estricte, caminar decididament

0: comença, hauria de ser veritat. Seria necessari que fora veritat i caldria que fora veritat. Però comencem el programa.
1: Molt bona vesprada, perquè ja no és de nit. Això és, hauria de ser veritat, un apartat de la mosca. I avui farem un programa diferent, especial, degut que, com estem moltes vegades per Alacant Capital, hem pogut acostar-nos a l'oficina de C. Mazón i li hem fet algunes preguntes que no ha volgut que gravàrem, però nosaltres hem fet una transcripció evitant certes coses escabroses que ja us donareu compte. La primera pregunta que li hem fet a C. Mazón, a C. Mazón, ha sigut si coneixia algú de Pego. I la seva resposta ha sigut: en un principi sí, però ara ja ningú vol saber res de mi perquè tots han trencat les fotos que estaven en mi agafades del coll o quan estaven fent-nos paelles per la zona de la Trotxa. Quina opinió o què li sembla a vostè la situació actual de la Marjal Pego Oliva? Bé, els meus avantpassats vam aconseguir fer ahir unes comissions en el que és la Marjal i les primes i ajudes que donàvem per l'arròs i encara estem mantenint-ho. I això podem dir que ha sigut un èxit. Què té vostè a dir sobre els recursos hídrics de la zona i la seva permanència i dedicació a l'agricultura? La seva resposta va ser la següent. De moment n'hi ha aigua per a tots. Quan s'acaba ja el que farem serà portar-la de l'Ebre, que en sobra molt. I sobre el paisatge, té vostè alguna cosa a dir? La seva resposta va ser la següent. En un principi es veien les muntanyes pelades i gràcies a les urbanitzacions comencen a veure's vida i boniques. I a poc a poc els arbres taparan les cases i serà una visió de cases i pobles entre pins i entre muntanyes. Com si estiguérem en Suïssa, perquè aquí plou molt i això pot ser molt avantatjós. Davant de la pregunta, com veu vostè la solució al transport entre les comarques de la Safor i la Marina Alta? Realment n'hi ha un problema greu, n'hi ha una incomunicació, però ahir sols ens falta saber com podem traure el màxim rendiment en la realització de les vies del tren, perquè no veiem forma de traure comissions i beneficis. No sabem com solucionar-ho. Tenim molts projectes, però clar, cap projecte deixa clar quines seran les nostres comissions. Què té vostè a dir sobre les festes i el que seria la relació amb la cultura de sempre? Jo crec que el que falta en la comarca és una Mare de Déu de la Marjal, perquè realment es pugui fer com un passeig, com fan en el Rocío, i això faria que atraguera molta gent i beneficiaria el turisme i a les poblacions dels voltants. I ara, per acabar, hi ha una pregunta escabrosa. El que més li ha molestat de tota la seva relació en la Dana, en la seva companya M. Vilaplana, i tots aquests dies i entrevistes i investigacions, la seva resposta va ser la següent. L'única cosa que em va molestar moltíssim és que en una de les entrevistes sobre les investigacions va haver alguna persona no molt bé de la perola que li dia «Follaora! Follaora!». Això li va afectar molt a la senyora Vilaplana i a mi em sap mal perquè no és correcte, ja cal ser educat. Ara ja donarem la bona nit. I hauria de ser veritat que les entrevistes que es feren als polítics parlaren clar i no posaren ninguna excusa. Des d'ací, moltes gràcies a Jordi Mata i a Vicent per fer possible este programa i a Ràdio Pego per deixar o haver creat aquest espai de llibertat d'expressió.

0: que deuríem no olvidar. Sempre es va escoltar bones cançons que parlen i denuncien les atrocitats. Jo només volia fer dos abans de que tanquem el programa, perquè el temps ens apreta. Dos efemèrides que s'han complert aquesta setmana passada. Una és el 24 de maig, que el 24 de maig de l'any 1941, a Paterna, va ser afusellat el doctor Passet, el que porta el nom de l'hospital, un gran metge, investigador, i el seu delicte va ser ser bon metge i ser republicà. Va ser afusellat en una fossa comú a Paterna. S'ha fet un homenatge, com es fa cada any, aquí a l'Associació de Memòria Històrica de Pego ha sigut present, i un homenatge i un record amb aquesta gran... Ja la explicarem l'altre dia amb temps, la seva biografia. I un altre acte, un altre record, un altre aniversari criminal i terrible, va ser el 25 de maig de l'any 1938, on els avions bombardejos italians van bombardejar el port d'Alacant, on van morir més de 300 persones i més de 1.000 ferits. I, a més, amb tota la sanya i amb tot el sadisme, perquè, a més, per poder portar la gent al mercat, perquè van bombardejar el mercat d'Alacant, on hi havia, on bàsicament eren dones i criatures, perquè els homes estaven al front o a casa, i van esperar amb un fals bulo que corria de que aquell matí anaven a arribar peix fresc del mar, acabat de pescar, i fruita fresca, perquè hi havia molta gana ja, perquè l'any 38 hi havia molta situació crítica. I quan va arribar la gent allà, van arribar els bombardejos de la quadrilla italiana, que junt amb l'alemana van fer bombardejar tot el poble espanyol republicà, i van fer una massacre de més de 300 morts i més de 1.000 ferits. És a dir, que són dos efemèrides que val la pena recordar. I l'únic que hi ha a Alacant, que crec, és el mercat, hi ha una placa que tampoc és que sigui gran cosa, com m'ha passat molts llocs, com aquí, per exemple, doncs no hi ha llocs on es parli d'on hi havia els camps de concentració, etcètera, etcètera. Són dos efemèrides que volia comentar. I res, ens queden pocs minuts.
1: Jo volia fer un complement només, perquè m'he quedat quan parlaves abans del 250 anys dels Estats Units, sí. I que només 7 havien sigut sense invadir, sense massacrar pobles. Només he de dir això. Hi ha un sector de... Sembla mentida, no? Però hi ha un sector de jueus que són d'esquerra, argentina. Sí. Tota una organització que està oponiéndose desde el primer moment a la barbaridad que toma. I ahí m'ha arribat un correu d'aquesta gent que diu: Irán no ganó la guerra, ganó algo mucho más peligroso. La guerra no hizo colapsar a Irán, consolidó su control sobre el estrecho de Hormuz, lo consolidó. Fíjate lo que ha hecho. El principio este físico de acción-reacción le viene la bola que no la van a poder parar. Reorganizó las alianzas Irán y fortaleció las mismas instituciones que Estados Unidos había atacado.
0: Y hay una cosa que nos diu, que Irán ha pagat un preu molt alt. Més de 1.000 morts, més de 1.000 edificis destruïts, més de una crisi total, però ahí estan. I si mireu les imatges, quan avisen de bombardejos, la gent surt al carrer, allí a Irán, i desafiant a la por, no s'amaguen, com les rates d'Israel, que s'amaguen corrents a la mínima. És a dir, que és un poble admirable, i és un poble, i tota aquesta campanya de que les dones les lapiden, tot això és mentida. El poble d'Iran és un poble que tindrà les seves limitacions, com tots els pobles, en un tema de drets, però és un poble just, és un poble que ha donat benestar al seu poble, i per això se'l volen carregar. I està demostrant que es pot...
1: Per el petroli. Nosaltres no tenim cap capacitat per jutjar o per analitzar una altra cultura d'un altre món, per això no un altre món. I ells menys que menys. Sí, perquè sí. Cada vegada que van, massacren, sigui, i van a sortir com en Vietnam.
0: I després, parlant acabarem fent un record sempre a Palestina, que es va lligat amb el tema d'Iran, perquè Iran ha demanat que quan hagi els acords de pau deixi Israel de massacrar el Líban i a Palestina. I a més volem fer una denúncia de la rebuda que va haver-hi a Bilbao dels companys que anaven a la flotilla. Al flotilla allà a Bilbao, on la policia basca, la Ertzaintza, després d'haver sigut torturats i vetxats a les presons israelianes allà, ho heu vist tots, imatges, i si no busqueu-les, on la policia els comença a tonyinar i se'ls emporta detinguts.
1: Avui el govern basc ha fet una declaració dient que és un grup de policia particular, de policies civils, que no és l'Arxanxa, però està contratat per el govern.
0: I posaven Arxanxa darrere, eren policies pagats per la conselleria. I hem de dir que la conselleria d'Interior ha estat armada i entrenada pel Mossad d'Israel, i això no és cap secret. Vull dir que alguna cosa té a veure aquesta aliança.
1: Sí, sí, posso.
0: I res, ens queda poc. Res, ens acomiadem amb una cançó, una cúmbia dedicada a Palestina. Amb això us desitgem molt bona vesprada. Aneu tots cap a la... que ara anem cap allí a la Rambla. I res, fins la setmana que ve. Bona nit, sigueu feliços, mengeu nissos i visca la República.
1: Bona vesprada a totes i tots.

0: Ràdio Pego, la veu del poble.
1: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per arreplegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada arreplegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
2: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. Cinc dècades d'una cita anual imprescindible que este divendres 29 de maig es vesteix de gala. A les 8 de la vesprada, al centre d'exposicions s'inaugura l'exposició del 50è certamen de pintura Vila de Pego. Una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. Una cita, la del divendres, que descobrirà el veredicte del jurat del 50è certamen de pintura Vila de Pego i lliurarà el premi d'esta edició tan especial. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins a la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
3: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
4: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
5: No estoy sola.
4: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
6: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.

Anoteu a l'agenda. Dissabte 30 de maig, músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya actuen a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. La cita és a les 7:30 de la vesprada amb el pegolí Josep Gómez Alemany, trompeta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, i Daniel Quiles Cascant, trombó de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tots dos estaran acompanyats al piano pel pegolí Vicent Cendra Vilanova. Un concert que assegura la qualitat musical, aconseguint elevar les emocions que transmet la música clàssica. L'entrada és gratuïta, però cal recollir-la en la mateixa biblioteca, fins a completar aforament. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Herbàs. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

Bona nit, bona gent. Programa número 7 de l'Hora del Blues. Imaginad una calle donde el neón titilaba tenuemente. Las guitarras tumbaban como latidos de corazón y cada bar contenía historias que podía romper o sanar un alma. En Rescatat, bueno, jo no, Juan Rescatat, una altra gent que es dedica a això amb més qualitat que jo, però que manté la qualitat d'això que jo tinc, estic encabezonat amb això, que la música ha de tenir qualitat perquè si no val més no escoltar-la. En aquest bar, després us contaré la història d'aquest bar, es van reunir una bona nit cap allà l'any 1935-36 aproximadament. Heu escoltat bé, 35-36 aproximadament, i com sempre, la discogràfica que va rescatar totes aquestes gravacions que es varen fer amb aquells anys, amb aquells mitjans que tenien, que gairebé, bueno, això, la qualitat, després lo van reeditar, lo van remasteritzar, lo van tornar a fer un altre cop al voltant de l'any, penso que va ser la gravació que escoltarem aquesta nit, l'última que es va reeditar i digitalitzat va ser cap allà el 2009-2010 aproximadament. No em vaig apuntar mal l'any correcte, l'any exacte. Es van reunir tres grans de la música que, com sempre en aquest programa, per parlar, jo que sé, de B.B. King, doncs, bueno, B.B. King, qualsevol coneix B.B. King. A mi m'agrada més de triar músics que no són gaire coneguts, però que eren boníssims, que tenien una qualitat impressionant, però, bueno, no van triomfar a l'estil de, per exemple, B.B. King i uns altres. Bé, anem a començar amb aquesta gravació. És una gravació contínua, és a dir, es van reunir allà, això és gairebé impossible que torni, que tornés a passar un altre cop, perquè va ser irrepetible, i sobretot perquè ells tres eren molt amics i van decidir d'anar un dia de festa i tocar alguna cosa, i la gravació supera, bueno, està triada cadascú dels temes, però és la primera part. Penso que n'hi ha tres parts d'una hora de durada, i tot això va ser música en directe. Estem parlant d'un carrer que després us hi contaré la seva història, un carrer de Memphis, en el estat de Tennessee, com no, als democràtics Estats Units de Nord-Amèrica, on tenen tot tipus de bona gent, de gaudir de la música i sobretot de lo que ens ocupa en aquest programa, que és el blues. No m'enrotllo més. Senyor Vicent, quan vulgui vostè, comencem amb el primer tema i després anirem contant historietes sobre Memphis i tota la música, els clubs, el whisky bar i tot el que podem trobar allà si fem una visita. Endavant.

I aquesta gent, no gaire coneguts, són el senyor Lonnie Johnson, Big Joe Williams i Mississippi John Hart, que, com deia abans, es troben per una nit impossible. Tres gegants que van oferir un so tan pur, tan humà, que semblava una confessió gravada en fusta, agrietada i amb aliment a whisky. Whisky Sands of Bill Street. Ho he dit bé, Bill Street. És un tresor redescobert, càlid, polsegós, íntim. El tipus de sessió se sent com un moment robat del temps mateix. Les suaus línies de guitarra de Lonnie Johnson amb un toc daurat, Big Joe Williams penetrant i amb una crueltat, suposo, del Delta, John Hart de Mississippi, barreja dolçor i tristesa amb el seu ritme delicat. Ambient d'una sala, sillas crujiendo, vasos tintineando, humo flotando, un estil d'un sol micròfon que captura cada respiració, cada rasguño, cada veritat rota. Restaurada amb cura, mantenint tota la calidesa analògica, el siseo i l'alma. L'ànima seria en català, perdó. Continuem, valencià, continuem amb el segon tema d'aquesta gent que, de veritat, si ho esteu escoltant amb atenció, és una autèntica joia, és una pura passada de blues del més pur. Senyor Vicent, continuem amb la següent entrada, si us plau.

Quina guitarra, eh? Aquesta guitarra és una passada, és suau, és dolça, és melòdica, és bueno, aquest és el senyor Lonnie Johnson, que és un indispensable dins de la música blues dels anys 30, 40 i penso que va arribar fins als 50. És una gossada de veritat. Parlem sobre Memphis. Memphis és una ciutat sobre el riu Mississippi. És que quan faig de narrador parlo en castellà i després ja continuarem en valencià. Imagineu anar passejant per Memphis, és una ciutat sobre el riu Mississippi. És una passada, ja sabeu que el Mississippi és la cuna del blues, és on van sortir bueno, dels primers esclaus, de tota la història que ja us he contat en programes anteriors. I el Memphis està en el sud-oeste de Tennessee i és muy famosa per la música blues, per la música soul, per la música rock, que se originó allí. Bueno, no sé si eso les sentará muy bien a los de Chicago, porque según los de Chicago, el blues se originó allí. Pero bueno, creo que se llevan bien, ¿eh? No se tiran los trastos a la cabeza porque los músicos van de una ciudad a otra, de un estado al otro, y todos se llevan genial. Por ejemplo, algunos ejemplos de quién salió de allí, pues el mismísimo Elvis Presley, que tiene allí una casa, el grandiosísimo B.B. King, grandiosísimo sobre todo al principio, porque después se lo llegó a creer demasiado, parecía el jefe cuando tocaba con otros músicos, y eso no caía bien, no gustaba a otros músicos que al final declinaban las invitaciones porque siempre iba de maestro y de verdad él pensaba que era el king, el rey, y no era per tant. El mateix Johnny Cash van gravar discos en el famoso Sun Studio i després és un motiu de visita per als turistes la mansió Graceland del mismísimo Elvis Presley. Otros sitios icónicos de la música incluyen el Museo del Rock, del Soul, el Salón de la Fama del Blues y el Museo Stax de música soul estadounidense. Bé, hi ha un carrer en Memphis que es diu Beale Street, és una calle històrica en Memphis, Tennessee, famosa por su legado en la música blues, jazz, soul, rock and roll. Está catalogada como distrito histórico desde 1966 y en 1977 el Congreso de Estados Unidos la declaró oficialmente Home of the Blues, la casa del blues, la ciudad del blues. En la actualidad, en Beale Street hay numerosos bares, clubs, restaurantes y locales de música en vivo. Eso tiene que ser ha de ser una gozada anar a visitar una ciutat com aquesta, que surtis d'un bar i entres a una altra i que tinguin tot tipus de música en directe i bona música, perquè hi ha gent que està començant, però normalment no els veuràs a Memphis, sí, en altres poblets més petits, sobretot en bares i pubs de carretera, però no actuant aquí. Però això té que ser, és que m'ho imagino, no?, d'anar de festa una nit, de sortir i agafar el mateix carrer i que tinguin música en directe amb gent d'una qualitat increïble, que també hi ha restaurants, locals de música en viu, lo que la converteix en una de les atraccions més visitades de Tennessee. Em refereixo a Beale Street. Continuem escoltant aquest trio meravella de la música, d'aquest únic concert que varen donar dels tres junts. No es conec, no se sap si varen fer més i no es van registrar, però aquest varen tenir la sort de que va quedar enregistrat i després, per suposat, si escoltessin el registre original, ja tothom hauria apagat la ràdio i s'hauria marxat perquè el so era molt dolent. Lògicament, el so que la qualitat de gravació que teníem en aquell temps. Bé, continuem escoltant aquest trio i després us contaré algunes cosetes més sobre Beale Street i els seus llocs, els seus bares i les seves actuacions en directe. Endavant, senyor Vicent.

vull aprendre a tocar la guitarra. Això és una assignatura pendent que tinc des dels 14 anys que vaig començar i encara no m'he après més enllà de dos o tres temes que sempre són els mateixos, i la gent que em conec ja diu: ostres, no, el nen no sé què ve Modesto en la guitarra, això sí que serà dolent, de veritat, no, no vull sofrir, Modesto, Vestan, collons, sempre estàs en la mateixa música, no? Bueno, és que són els únics que sé, bueno, però jo no tinc la culpa, això és una discussió contínua. En fi, és que m'imagino per allà, per els bares de Memphis, anant de, com deia abans, de whisky, bars, ambiente, de Beale Street, el resurgit de Beale Street al final, cap al final dels anys 70, més enllà de la música, el carrer va adoptar una mescla d'entreteniment que incluïa bares on sirven actualment, serveixen bourbon whisky, que, esclar, de Memphis, de Tennessee, de l'estat de Tennessee. També fan cuina sureña, concerts a l'aire lliure i ambient, sobretot un ambient espectacular de festa, però amb bona música, no amb patxangades com estem acostumats aquí. Bueno, patxangades jo respecto a tothom, però bueno, això sí que és música de veritat. És com si visites algun bar de algun evento d'algun poble d'Escòcia, de les Highlands sobretot, on en qualsevol poble, per petit que sigui, pots trobar un grup de música que ho arriba amb la seva guitarra, l'altra amb el seu violí, l'altra amb un altre tipus de guitarra, i fan una festa i comencen a beure cervesa, una pinta de cervesa i un vas de whisky, i pixen uns pets impressionants, però la música és impressionant. De vegades es junten 6, 7, 8 músics, i això és una passada per tothom que li agradi mínimament la música. En Beale Street hay un evento llamado Beale Street Whiskey Trail. Se celebra un fin de semana en que varios bares sirven cócteles especiales hechos con whisky de Tennessee a precio reducido. Imagineu la cantidad de gente que acudeix, porque yo no sé si el whisky de Tennessee es más o menos bo que el whisky de una altra part, pero preu reduït, festa, música, superbona música, és clar, la calle es bueno, está a tope. Hay una ruta de bares para quienes quieren probar el whisky en un ambiente relajado, tranquilo. Muchos de los locales combinan música en vivo con comida tradicional. Pues, bueno, la típica barbacoa, que es la comida del sur, bebidas alcohólicas, ofreciendo una experiencia completa de música, más cena, más copas, más ambiente nocturno. La música en vivo de blues, no solamente blues, també hi ha rock, hi ha soul, hi ha jazz, hi ha tot tipus de música, però preservant sempre l'origen de la música d'aquesta zona dels Estats Units, com és la zona del Mississippi. N'hi ha bars que estan oberts fins a molt tard, molts d'ells poden estar fins a les 3, a les 4 del matí, que no és molt normal en una ciutat dels Estats Units. L'ambient és molt animat, hi ha locals que permeten demanar bebida, beguda i caminar per el carrer, que això als Estats Units està absolutament prohibit. Sempre hi ha una línia al costat del bar o del restaurant que diu no alcohol beyond this point, i si et troben, bueno, pots tenir problemes molt seriosos. Bé, doncs descrivia una mica l'ambient d'aquest barri de Beale Street, aquest carrer de Beale Street, i de com es junta la gent, com fan actuacions en directe i com la gent disfruta com a enanos. Senyor Vicent, què li sembla a vostè si continuem amb un altre? Si no li sembla, jo continuo parlant aquí fins al Nadal, que no tinc cap problema, però pinxem un altre tema d'aquest trio i continuem gaudint de l'autèntic blues de l'estat de Tennessee.

Según los expertos, los gurús de la música, hay muchos, yo he conocido muchísimos, pero luego, bueno, si profundizas un poco resulta que no son tan gurús ni tan expertos. Pero algunos dicen que en un grupo, imaginemos por ejemplo Deep Purple, ¿os imagináis que cambiemos la voz? Por muy buena que fuera la voz, no reconoceríamos a Deep Purple. Yo pienso que además de la voz por supuesto, si cambias la voz se acabó el grupo, adiós, todos, prácticamente todos, excepto AC/DC. La voz del que vino a continuación, del que lamentablemente falleció, la verdad es que lo bordaba, lo hacía muy bien, pero yo pienso que además de la voz hay algo que no se puede cambiar. Por ejemplo, en Deep Purple tampoco, cuando cambiaron de guitarra, y últimamente han vuelto a cambiar otra vez, porque el siguiente guitarra que entró, pues tuvo un problema familiar y tuvo que dejar el grupo, pero no puedes cambiar la guitarra. Ho dic perquè aquesta cançó, si escolteu amb cuidado, i sé que són molt pesat el tema de la guitarra, però és que és una guitarra que és impressionant, el ritme que té la guitarra, lo suau del toque, sembla que estigui acariciant cadascuna de les cordes i que, bueno, treu un resultat impressionant. I aquest és, penso que ja ho he dit abans, és el senyor Lonnie Johnson, la guitarra és espectacular. I si això ho combines amb la veu de Big Joe Williams, que és una veu penetrant, i la típica duresa del Delta, de gent que ho ha passat molt malament, no solament ells, sinó els seus avantpassats i pràcticament tota la família, en les condicions que es veien obligats a viure els democràtics Estats Units, on diuen que no van arribar com a esclaus, sinó que eren uns convidats que venien perquè els hi agradava molt això de la democràcia, la llibertat, perquè a Àfrica no tenien res de tot això. Bueno, depèn de com es miri, però no estem aquí per parlar d'això, sinó de la música que va sortir, que s'escoltava arreu del Delta, per aquesta ràbia, aquesta frustració que sentia la gent quan tenia que treballar de sol a sol i amb unes condicions infrahumanes fins molts anys, i veient com patien els seus fills, els seus pares, ells mateixos, i que només els hi quedava després d'agafar una guitarra i sentar-se sota la lluvia, moltes vegades, com l'últim programa, que pràcticament tota la gravació es va fer, no sota la lluvia, perquè la pluja, si no, això seria impossible, però que sí se sentia la versió original, com caia l'aigua, i, bueno, no m'enrotllo més. Penso que ha arribat el temps de dir adeu, desitjar-vos una molt estupenda Navitat, que sigui molt, molt agradable per tothom. Bueno, jo no crec en la Navitat, no, a mi la Navitat no em fa res, no, però bueno, sí que desitjar-lo, però sí, com no, que sigui un Nadal espectacular, que al final serà com qualsevol altre dia. El que passa és que has d'aguantar el teu cunyat, a la teva sogra, el teu germà, que no ho veies des de fa no sé quant de temps, i això és passar un bon dia. No, no ho tinc jo molt clar, però bueno, és el costum, no?, de dir bon Nadal i fins l'any que ve. Penso que si em deixen ens tornarem a veure cap allà el dia, el primer dijous, no, el primer, no, el segon dijous del mes de gener. Que disfruteu molt i continuem fins que acabi escoltant l'última gravació, continuant la música d'aquest grup irrepetible. Bon Nadal, adeu-siau.

0: Radio Pego.
1: És música. És passió. És Radio Pego.
2: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
3: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per al tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
4: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
5: Cuando me dice que pare.
6: O que quiere irse a casa.
7: Cuando no dice nada.
5: Pero veo que se agobia.
6: Todos sabemos lo que significa no.
7: ¿No?
5: Si no entiendes un no,
6: eres un potencial agresor sexual.
7: No es no.
4: Respeta los límites, ¿sí
5: o sí?
7: Gobierno de España.
8: Anoteu a la agenda. Dissabte 30 de maig, músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya actuen a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. La cita és a les 7 i mitja de la vesprada amb el pegolí Josep Gómez Alemany, trompeta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, i Daniel Quiles Cascant, trombó de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tots dos estaran acompanyats al piano pel pegolí Vicent Cendra Vilanova. Un concert que assegura la qualitat musical, aconseguint elevar les emocions que transmet la música clàssica. L'entrada és gratuïta, però cal recollir-la en la mateixa biblioteca, fins a completar aforament. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.

0: Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns.
1: Pego París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
2: Pego París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
1: Pego París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

0: Pego.
1: París.
2: I Londres.
0: I la Júbia, i Forna, i el que vulgueu.
1: Ah. Tota la Marina també, no? Comarques centrals.
0: Totes les valls.
1: De fet, parlem massa del que ens interessa, sempre.
0: Efectivament. De coses interessants, perquè valen la pena. Per cert, acaba d'haver una manifestació,
2: un èxit,
0: en recolzament al professorat, al sistema educatiu públic, que la conselleria no para de retallar i de fer
1: I no fa cas,
0: tonteries,
1: i no escolta.
0: I no escolta les reivindicacions. Dirigeix molts diners a l'escola concertada i privada i diu que no té diners per a la pública per a fer totes les millores que cal fer, que necessitem per a que l'escola pública tinga dignitat.
2: I la pública és la seua.
0: Clar. Efectivament, la nostra, la de tots.
2: La de tots.
1: Pues sí, ahí estem.
0: Bé, i avui tenim un tema que també ens toca de prop i ens toca...
1: per això hem de tindre memòria.
0: El coret, ens toca el coret. No? I, perquè la memòria de vegades ens fan que callem i
1: hem de tindre memòria.
0: Hem de tindre memòria per a que no repetisquen les coses. I estan repetint-se les coses.
2: Sí.
1: La història n'hi ha que saber-la i reivindicar-la per a que, és aquesta frase de que per a que no es tornen a repetir. No?
0: Evidentment que no es tornen a repetir les coses que han
1: anat
0: destruint la humanitat, la convivència, el benestar de la societat, no?
1: Per això es parla de la memòria, no? De tindre memòria, no?
0: De tindre memòria i de reivindicar
1: la memòria històrica.
0: El que ha passat per a que no es torni a repetir aquelles coses que no han sigut gens adequades per a la societat.
1: Hi ha una pel·lícula, ja, abans de presentar els
0: convidats, moltes pel·lícules.
1: Hi ha una pel·lícula últimament, no? Parla molt de... que posa...
0: en evidència tot això.
1: La invasió dels bàrbars.
0: La invasió dels bàrbars.
1: Sí, la dels bàrbars.
0: Fa unes setmanes es va posar a Pego, també.
1: Està claríssim.
0: I, bueno, n'hi ha moltes altres que parlen sobre la memòria històrica. La memòria de que ens intenten amagar els que van guanyar la guerra.
2: La guerra del 36.
0: Entre espanyols, no?
1: 36 i 39. Bé, per això tenim una... Hem portat així a representants d'una associació de Pego i les Valls, si diríem, no? Associat per la memòria històrica. I per això tenim a Josep Antoni.
3: Que, assistic perquè m'heu cridat.
1: Sí.
2: Benvingut.
3: Moltes gràcies. Encantat.
0: Josep Vicent.
1: I el Josep Vicent.
4: Bona tarda. Assistem.
1: Bé, i parlant d'això, de la memòria històrica, a mi m'agradaria...
0: Josep Vicent, àlies Miñano.
1: Ah, vols dir tu que per Miñano coneixerà tot el país, per la veu també. Sí. Per la veu també. Miñano, veritat.
3: Jo no voldria trencar el guió, però sí que voldria dir una cosa.
2: Perquè no n'hi ha, tranquil.
3: Bueno, pues, tampoc ho sabia.
2: Digues.
3: Vicent ha parlat de la vaga del professorat. Jo ja sóc una persona major. Relativament, però som més major que vosaltres. Jo vaig fer la vaga del 88.
2: Quants dies van ser?
3: 1988. No recordo ni els dies que van ser.
2: Bueno.
3: Sé lo dura que va ser i el temps que vam estar i les assemblees de centres i tal. Però sí que és veritat que gràcies a l'esforç que va fer la gent que va fer la vaga, perquè les vagues no tots les fan, moltes de les coses i els drets que el professorat i els mestres i tal, treballadors de l'ensenyament, com jo, en aquella època,
1: van aconseguir.
3: Les tenim fins ara. Entre elles, els famosíssims sexenis. Val? I coses com les tutories, etcètera, etcètera. Per tant, encoratge al professorat a aguantar, perquè aquestes polítiques neoliberals actuals, que ens trauen els diners a nosaltres per a gastar-se'ls fora de lo que serien serveis públics, ens fa es perjudicar a tots. I no parlaré més ja, perquè si no...
0: Però a tots no, a ells i als seus amics no els perjudica.
3: Bueno, ben dit seria, perjudica a la majoria, que són els que paguem per uns serveis mal donats, i beneficien a, pues, això, vull dir, als que,
0: que saben. L'educació pública intenta buscar l'equilibri, la igualtat, que tot el món tinga accés a aquesta educació, i en canvi estan desviant diners per a que uns pocs privilegiats puguen accedir a coses més sofisticades que no hi ha en el sector públic.
2: Lo que estàvem comentant al principi, o sigui, Pepetón està fent memòria d'una cosa i

0: tantíssimes coses que s'han aconseguit gràcies a les vagues. Perquè si esperes que t'ho facin...
1: Amb les protestes, amb les reclamacions, les protestes, és on s'avança. Sí. Fates, quan s'avança.
0: Fates que s'està queixant i s'està dient i s'estan fent vagues d'un dia i tal, però és que al final han dit, anem a per totes perquè és que si no, així el sistema va caure, va caure.
2: Efectivament. I des de conselleria el que fan és marejar la perdiu. Perquè volen dir que sí, que el professional només vol que augmenta el sou, que paga si paga allà i aquestes coses.
0: Bé, no? Tenim uns moniatos ahí, manatemoratos, entonces...
1: Pateu, haurem de fer un programa quan s'aconseguisquen les coses, haurem de fer un programa especial quan s'acabi que aconseguim...
0: Sí, Òscar Ramírez va estar justament dies abans de començar la vaga i ho va posar els punts ben clars.
1: Sí, raó, sí.
2: Que podem tornar a escoltar el programa que... Pronte, esperem que pront estiga.
0: Que estiga penjat perquè encara no està, encara... perquè hi ha hagut alguns desbarajustos.
2: Bé, anem a la memòria històrica, també anomenada avui en dia més memòria democràtica.
1: Memòria democràtica.
2: I en aquest sentit, bueno, dins de l'associació teniu una sèrie d'activitats que de vegades pues, hem vist alguna xerrada, alguna presentació d'un llibre, alguna cosa... Contem-nos un poc la trajectòria de l'associació i quines reivindicacions
0: teniu. Sí, perquè acaba de nàixer, també vau estar en aquest programa, farà...
2: Sí, sí.
0: Abans de la pandèmia va ser. Ha passat un temps, podem fer una avaluació de com han estat les coses, si vos pareix.
1: Jo, que ja fos dit abans, vull dir, m'agrada la ràdio i sempre que em crideu he vingut. O sigui, bé, si m'equivoco en alguna cosa, em deixo alguna cosa, m'ho dius. Así pego, diguem que no existia, vull dir, existia la memòria, que la tenim tots, però diguem que una organització tal no existia i ens vam posar en marxa pues ara fa 10 anys.
0: Va haver algun detonant? Alguna...
1: Va haver un detonant i era que Fernando Seguí havia fet un treball artístic personal i com a homenatge als DPEGO desapareguts, morts, assassinats en Matausengusen. Llavors volia que fos una cosa representativa, volia que fos una cosa representativa i que estiguera pues, en algun lloc i que diguem que l'ajudàrem a organitzar alguna cosa. Ens vam posar en marxa quasi sense conèixer-nos, ens vam reunir unes quantes persones que de boca a boca, diguem, teníem una sensibilitat o un coneixement del tema i que és el monument que hi ha a l'entrada de l'espai veïnal. Val? A partir d'ahí es vam constituir. Hem anat creixent una miqueta entre, diguem, doncs, els homenatges que solen fer al cementeri, sempre fem alguna activitat, vull dir, tenim pocs mitjans i som poquets, però bueno, anem intentant fent, pues, reivindicant personatges que tots coneixem en la història de Pego, principalment, Maria Cambrils, Barrachina, etc.
2: Aquilino
1: Barrachina, la parella de Maria Cambrils, José... És que si no m'ho apunto no me'n recordo, que també estava en tot el... i reivindicar aquesta part de la història. També, en contacte, som membres de Càndem País Valencià, de l'associació que diguem la coordinadora d'associacions de memòria del País Valencià, i gràcies a Eva, que l'hem denominat, participem en ella i fem algunes activitats, la comarcal que es fa en el cementeri de Dénia, etc.
0: José Alarcón era el personatge.
1: José Alarcón, és que no sé per què no se'm queda el cognom. I a partir d'ahí pues, hem intentat sempre fer alguna cosa més. Pues, ara fa poc temps vam portar a Blas, a Adrián Blas, per a que presentarà el seu nou llibre,
2: un treball molt important, sobre molt exhaustiu, no? De tota la gent represariada.
3: Sí, ell és el president de l'Amical.
1: Ell és el representant de l'Amical de Matausen, el País Valencià, que és, diguem, el meu detonant personal de que jo el 2007, 2008 i després

0: el 2008-9, a través de l'AMICAL i l'Institut Maria i Barça, on treballava jo, vaig poder participar, junt amb Adrián i l'Ajuntament de Dénia i l'historiador Chabàs, etc., que van participar en l'homenatge internacional que es fa el primer diumenge de maig a Mauthausen. És, jo què sé, si no estic parlant molt,
1: no,
0: però
1: no,
2: podeu, molt interessant. És una introducció interessant que, ja que has parlat de Mauthausen, pues podem presentar la cançó d'avui que hem triat. Ah, sí, sobre el 5 de Pego.
1: El 5 de Pego, perquè l'agost es va fer
2: la primera una versió
1: que només pensaven que n'hi havia tres i després va saber que eren cinc, no? I el grup...
0: És que el treball en arxius no s'havia fet del tot.
2: Clar, clar.
0: No, I un d'ells no figurava com a, ni si, tan sols com a valencià perquè havia nascut.
3: És que la història està viva. Moltes vegades hi ha gent que presenta treballs de camp i quan el presenta a un poble, i sigui d'alguna boleta, diu, és que el meu home també coneix a tal, i trau informació. I això passa molt, perquè clar, està tot per fer moltes voltes.
2: Bueno, pues sentim la cançó de Reacció 5 de Pego.
3: Molt. 5 de Pego.

0: El bar de Nero és un bar tradicional de Pego amb tapes típiques i d'altres molt originals. Fa un arròs al forn i una crosta, això sí, per encàrrec, vaig oblar els dits. I és el bar que és menester anar si vens a Pego.
1: I estem així amb Josep Vicent i amb Josep Antoni parlant de l'associació de la memòria històrica o memòria democràtica de Pego i la contorna, i també parlant d'aquestes relacions amb altres associacions i de la comarca o en l'Amical o en definitiva un poquet estan ensenyant-nos aquestes activitats que des de la modèstia com a associació xicoteta van fent com a formiguetes, no? N'hi ha moltes coses per fer, segurament, perquè sí. Clar, sempre passa, no?, que en les guerres els perdedors sempre són els que es queden les coses per fer.
2: Però és que totes pensen que els republicans estem... Està clar que en la guerra uns maten altres i altres maten altres, no? Això està clar. Però el problema de la república és que van guanyar després de la guerra és quan va fer el mal. O sigui, en la guerra està clar que es maten entre tots. O sigui, ahí no hi ha ni bons ni ruïns. Però després de la guerra, tu has guanyat, però deixa d'altres tranquil, no. N'ha anat a casa, aleshores es tallen el monyo, t'afusellaven, si no, i què?
1: Tiraven un tiro al cap, a la cuneta o el que fona.
2: A les 13 hores de Madrid, tothom, xicones joves, per ser socialistes o
1: simpatitzants, ja està.
2: Afusellaven, ja està. És que no és el que és en si la guerra civil, és la
3: postguerra i la repressió.
2: I la repressió que van tindre republicans.
4: I la reivindicació de determinades qüestions. Vull dir, ara, esta setmana, és diguem l'aniversari del bombardeig del Mercat d'Alacant.
3: Bueno, que no es parla, però...
4: A mi m'agradaria que algú contara. Va ser una Guernica en xicotet o un Dresden en xicotet. Vull dir, és que, per sort, no hi havia la potència aèria que després es va demostrar en la Segona Guerra Mundial, però bombardejar el mercat d'Alacant un dia de mercat a mitjan matí,
3: això és terrorisme pur. Això és
4: tirar a matar. Sí, sí, no van anar a destruir un submarí,
3: això no és un objectiu, una factoria...
0: No és un objectiu militar, és un objectiu civil, anar a matar la gent.
4: No és per a res un objectiu militar. Entens? I això ho tenim ahir.
1: És la força del terror, no?
4: Sí, i el que comentava Miñano, no? Vull dir, després de la guerra. Vull dir, camps de concentració en Espanya, vull dir, en l'estat espanyol, en va haver i a cabassos. Vull dir, el famosíssim de Calosa...
1: El Batera,
4: el famosíssim del Batera, que primer va ser Los Almendros en Alacant, la presó on va morir Miguel Hernández, que era la model d'Alacant, la provincial d'Alacant, que estava, vull dir, es va morir d'una infecció, malalt, etc etc. Així que no el van afusellar, però ahí està.
1: El van deixar morir.
4: El van deixar morir entre moltíssima gent de la que no cabia.
1: I un dels principals culpables, el retorn del poble, que va fer que no li arribaren les medicines, que no li arribaren això, i justament aquest retorn és fill predilecte d'Oriola.
4: Sí,
1: imagineu-se.
2: Però sí, en Navarra, si tu ho he vist al Facebook, en Navarra el pelotó d'afusellament nacional eren cures.
3: Tots.
2: I aquí una foto, eren tots, hi ha 30 cures i ells els que afusellaven els republicans. És que hi ha que pensar-se.
4: I mira que tu pots parlar de dir, és que clar, on hi ha hagut batalla i tal, la gent pues, està calenta. Però és que en Navarra no va haver guerra. Vull dir, allí des del primer moment van ser del bàndol nacional. És com determinades parts d'Andalusia en el que no va haver guerra. I per tant no tenia per què passar res, i les matances durant la guerra van ser tremendes. I una cosa que segurament així ara és políticament incorrecte, però hi ha que reconèixer. En el moment que es pega el cop d'estat, el 18 de juliol, sí que és veritat que va haver una situació, diguem-ne, prerevolucionària o filorevolucionària en la zona republicana, es va matar a gent. ¿Vale? Però sí que el govern de la República mateix ja va condenar aquells fets i després Franco es va tornar a castigar. O sigui, que alguns van sofrir un càstig doble. ¿Vale? Per als que diuen, és que també van matar mongetes, sí, però això van ser castigats pel propi govern de la República en molts casos, en la majoria dels casos, i després per al règim franquista.
1: En el cas al revés no, no passava, és a dir, si, si els nacionals feien alguna matança de republicans o de tal, eren condecorats, res de represaliats.
0: Això de nacionals, jo crec que haurien de dir un altre nom, revoltats, perquè anaven en contra de la legalitat vigent. O sigui, és un que havien fet un cop d'estat.
4: En aquell moment ells es reconeixien en allò que avui dia diríem feixisme.
0: Sí.
4: Vull dir,
1: són els nacionals perquè són els nacionalistes espanyols que només, només consideren que només és possible ser espanyol. I no pot ser, si vius en el territori de l'estat espanyol, només pots ser espanyol.
0: No sé si en aquella època n'hi havia aquest debat.
4: Sí, però sí.
3: Home, el seu símbol era un àguila i l'àguila és el símbol d'un imperi. O sigui, una grande i libre, grande.
1: Una
3: grande i lliure.
1: Una cosa que la...
2: Lo de grande t'ho compres, lo de lliure va ser...
1: una de les coses que la dreta espanyola actual diu, o un dels arguments que maneja per a que pare d'alçar-se les fosses de tot això, no? De redescobrir els morts i tot això, diuen, no? Que no remenegem el fang, no remenegem res, que està tot tranquil i està tot bé. Val?
2: Sí, i també ho diuen el que t'ha dit jo. És que el republicà no va matar, també. Dic, sí, però quan va acabar la guerra, no. És que on va ser quan va acabar la guerra, on va ho vau fer.
1: Sí,
2: és
1: però...
2: que va ser quan va acabar la guerra.
3: No, no, no n'hi ha punt de comparació.
1: Ells són,
3: no.
1: Són els guanyadors, clar. I si han hagut mort del seu bandó, doncs ells ja han sigut...
2: Sí.
3: A veure, però qui va provocar la guerra?
1: Inclús.
3: Qui la va estar preparant mesos abans del cop d'estat? Però ben preparat. Home, a veure, és que portaven un avantatge brutal. Qui va bombardejar Alacant? Els italians, que tenien seu en Palma. És que és un viatge molt curt. Anaven tirant les bombes i se'n tornaven. I després,
2: I
3: una alemà, setmana després, altra volta.
2: I els alemans també van vindre a provar avions.
4: Pel que dieu de nacionalistes. És a dir, ells van guanyar la guerra, una, perquè quan peguen el col d'estat, el que dia ell de la preparació, no era mesos, va ser anys, o la anys. Preparació. Mm-hmm. Ja n'hi havia... barcos que venien d'Itàlia en avions desmuntats i armament, etc, etc. O sigui, que encara no havia començat la guerra i un bando ja tenia avions moderns, canons moderns, metralladores modernes, etc.
0: I el que és curiós és que el bando la República, el govern de la República no tenia suport dels governs que no eren feixistes, no? El govern, els revoltats tenien el suport del règim feixista, de Hitler i de Mussolini, no? Però el govern de la República no tenia suport dels aliats, diríem. Que després va passar
3: la Segona Guerra. Prèviament a la guerra no reconeixien que s'estaven preparant, dient, no, no ho feu fora, això no està passant. No ho negaven.
4: Sí,
3: anem molt tranquils.
4: La pròpia república mateix no pensava, vull dir, sabien que hi havia coses.
3: Rumors.
4: Perquè estaven els carlins, els requeters, entrenant tranquil·lament en les muntanyes de Navarra. Vull dir, en armament italià, en assistents alemanys o el que fora. Després, quan peguen el col d'estat i tal, de sobte apareixen avions alemanys a transportar legionaris i, per lo dels nacionalistes espanyols, tropes regulars del nord d'Àfrica, que són els famosos moros. Mm-hmm. O sigui, tens... ells només reconeixen una manera de ser espanyol, però per a ser espanyol, vull dir, és la d'ells. Val? Si tu no tens la mateixa idea d'Espanya o el sents poc espanyol, pues clar, quedes barcada fora, però que en realitat la seva força militar real i autèntica i moderna van ser d'un costat la infanteria de la legió i els regulars, que eren marroquins, pagant-los, i després els avions, els carros de combat, etc, etc, italians i
3: estrangers. Tal,
4: estrangers, inclús en tropes sobre el terreny. Vale? És que, vull dir, hi havia batallons i regiments sencers d'artilleria alemanya, de carros de combat italians, etc, etc. Vull dir, això està ahí. Però bueno, això és...
1: Bé, seguint per el fil de el que està fent les associacions per la memòria democràtica, s'està ajudant a identificar persones de les forces comunes, no? I tot això. Sí que és de veres que en el govern del Botànic hi havia una dotació de diners per a les associacions, per a que pogueren fer una part de la feina, no? I el govern actual va retallar totalment aquestes ajudes, no? Suposa que...
0: O sigui, que ara...
3: Retallar-ho o, no, o anul·lar?
4: És molt fàcil. Això ho va explicar, això ho va explicar ja fa anys Mariano Rajoy. Vale? Mariano Rajoy va dir en públic...
2: M. Rajoy.
4: No, això era Mariano. M. Rajoy no sabem qui és.
3: No.
4: Mariano Rajoy
0: no, no,
4: sí.
0: No, el jutge. Que està
4: ho va explicar molt fàcil. Vale? És a dir... la llei obliga a que hi haga una partida pressupostària, val? Entonces tu en la línia de partida pressupostària poses memòria històrica, memòria democràtica o el sunsun corda que vulguis posar-li, el títol, i li poses 0 euros.
3: Ja està la partida.
4: Ja està la partida. La llei t'obliga que tingui aquesta partida, la tens, no poses diners. Això ho va explicar Mariano Rajoy. Jo ho he sentit.
3: Això és burlar-se.
4: Que este govern, el govern valencià, està fent el mateix. De tota manera, sí que hi ha una part pues, que podem fer les persones, i això és el que intentem fer, així, poquet a poquet, posar el debat sobre la taula, que està ahí, perquè ara apareixen moltes històries de que Franco en persona va fer pantanos o carreteres o no sé què, o va donar vacances, o la jornada de 8 hores i tal. Bueno, vull dir, pues, entonces, hi ha que recordar de veritat que va ser allò. Cartilles de racionament des de 1939 a 1950 i tants, quan l'Europa destruïda per la Segona Guerra Mundial ja no tenia cartilles de racionament, a 5 encara en teníem, etcètera. Vull dir, això són xicotes detalls, i algun d'ells pues, intentem portar-los al poble, en este cas a Pego. Per exemple, hem obert el debat, entre cometes, de la Creu del Passeig i el seu significat. Van llegir un manifest, hem fet escrits a l'Ajuntament en base a la llei de memòria democràtica. No deuria estar ja, perquè no és...
3: És il·legal.
4: No deuria estar ja, val? Punto. Independentment de que això no deuria estar.
0: L'Ajuntament ha contestat?
2: No.
4: A mi no
0: m'ha dit que no. No ha contestat i avant.
4: A mi no m'ha arribat res, però bueno, ho tornarem a traure, ho tornarem a fer i a veure si algun dia això se li dona una solució. Un altre detall, és, agafant-nos a la figura d'Aquilino Barrachina,
0: que era l'alcalde en temps de la República,
4: l'alcalde de l'època de la República i de la Guerra,
0: que van matar,
4: el van afusellar a Alacant, junt amb José Alarcón i moltes altres persones.
2: I està enterrat a Alacant.
4: Val? Vull dir, agafamos com a símbol, o sigui, a la persona, al homenatge a la persona, però també al símbol de tots els que estaven en ell, pues hem demanat que on està l'avinguda d'Aquilino Barrachina li farem un recordatori, un monumentet, un tal...
3: N'hi ha uno de Quitaipón, no? Ara.
4: Sí, en vam fer un artesanal a càrrec de l'associació, un voluntari de l'associació, per sort està allí, en prou bones condicions, tenint en compte que és una cosa provisional, i també esperem que algun dia pues, l'Ajuntament, la Generalitat, la Diputació o una subscripció popular o el que siga, vull dir, sí que es puga homenatjar a aquestes persones que van donar la vida. Vull dir, és que veure, aquestes persones segurament no tenien ganes de tot això.
3: Per a res. Per a res. Un dia es van cuidar, es van emportar i no van tornar.
4: I ja no van tornar. I, pues casualment, el senyor aquell que feia pantanos, pues estos van fer el clavegueram de Pego, que no n'hi havia. És una cosa molt simple, o el llavor, o...
3: Lo que van tindre
4: les coses que podien
3: en 40 anys que haveren fet?
4: Pues no ho sé, un amic meu en dia diu, quan em diuen això dels pantanos, diu que contesta, diu, a veure, clar, Franco va estar així 40 anys, la majoria dels pantanos ja els havia començat, la república i la monarquia, sí. I la monarquia anterior, només faltava que en 40 anys no havia de fer res.
3: Efectivament.
4: El que passa que ell va inaugurar projectes que eren d'altres.
3: Les línies socials que tenia els governs de la república, o sigui, tenien unes idees que si haveren continuat, jo penso que Espanya haver estat en el capdavant d'Europa.
4: Tampoc eren tan diferents.
3: Tenien molta feina que fer, però és que tenien sí, bones idees.
4: És que tenien un país
3: urbanísticament
4: molt, molt refinat.
3: Per supost.
4: Doneu-vos compte del detall, no? I de a on estem portant alguns debats, no? Per exemple, la República va reconèixer el vot a les dones. Mm. Vale? Pues això és una conquesta de la República, independentment de qui portarà avant, Victoria Kent, jo què sé, els noms, Maria Cambrils, que estaven als debats, etc, etc, no? Pues ara el debat és si un socialista, un diputat socialista estava o no estava. Jo, que no sóc del PSOE, n'he sigut mai, em fa molta gràcia. A veure, el debat és si Clara Campoamor era del PSOE o era de dretes o era de no sé què, o el debat és la república va reconèixer en la seva Constitució que les dones tenien el mateix dret a vot que els homes.
1: Clar. Sí, perquè hem de recordar que la república no sols ha tingut governs d'esquerres, ha tingut governs de dretes i governs
3: mixtes. És una monarquia, és democràcia.
4: Clar, sí, sí. Clar.
3: Com està l'assumpte de les fosses comuns, de la gent de Pego que se'ls van emportar a Dènia, se'ls van afusellar, o el mateix Aquilino que el van afusellar a Alacant, està allí soterrat, però està en una fossa?
2: No, Aquilino no, bueno, saben on està, segons estic entès jo saben on està, i volien portar el Pego, però la família diu que n'anà allà.
3: Ja, i altres, que Oltra, per exemple, que el van afusellar?
4: Alguns...
3: Hi ha gent de Pego en fosses, en cunetes, no sé,
4: en general... fins on sabem, sempre, com dius tu, després s'investiga i a voltes, en general la gent sap on estan els seus parents, els seus familiars. En algun cas ha hagut trasllats, per exemple, del cementeri Edenia a altres poblacions, han fet... La qüestió està en que quan és una fosa comuna i allà n'hi ha 50 persones o 30 persones o 10, els que siguin, pues tots tenen que autoritzar la inhumació i tal, i no sé què, que s'estudien els cadàvers. Pues a vegades hi ha famílies que no volen o que pues, no estan en condicions de...
3: A Dènia o a Pego n'hi ha fossa comú?
4: A Pego no.
2: Això és aquí. El que passa és que va vindre un grup que diu que jo entro i va fer una prospecció al cementeri i no van trobar res, però sempre s'ha dit que hi havia uno.
1: A Pego?
4: Sí. Diuen que corre la veu. Passa que això pues, faltaria estudiar-ho millor, de totes maneres, quan diu ell, sí que hi ha gent que ho ha mirat, de que sabeu on estem ara? On estem ara?
3: Sí, sí, sí.
4: Era el convent, l'anticonvent franciscà, que era el quartel de la Guàrdia Civil, i que després de la guerra va ser la presó. Mm-hmm. Vale? Bueno, en aquell moment era presó i després va deportar a tots els represaliats, alguns es van endur a Alacant, els altres a Dènia, mm-hmm. etcètera, etcètera, que en algun moment repressiu inicial algú va morir i el van tirar en fosses comunes. No s'ha pogut arribar a més de moment, però bueno, seria interessant averiguar realment, perquè algunes persones en una
1: sí, persona les, sobretot perquè les famílies volen no sé,
5: home, saber on estan els seus familiars. Avantpassats morts, clar, és que això és evident.
3: En general ho agraeixen quan ho saben, estan en el seu dret de dir no volen saber-ho, però molts ho agraeixen i com si descansaren, saben que està ahí.
0: I els que van, gent de Pego, la Júbia i jo que vam morir al camp de concentració nazis, estan identificats, no?
4: Sí, ells estan identificats. De moment, pues, primer em van identificant, en els arxius es veia clarament els tres de Pego, de la cançó de la Cosa Sorda inicial, que és una cançó magnífica, i recomano a la gent que llisga la lletra, perquè ahí està l'itinerari d'aquestes persones, i és molt, molt important assumir el sofriment de que al final el maten en un camp, que entren i en menys de 2 mesos se'ls carreguen a tots, a base de faire i maltractes, imagineu-vos com seria allò, persones relativament joves, i pues, eixa gent està identificada. Sí que alguns van apareguent, com per exemple pues, altres d'exiliats i tal, perquè clar, la vida és molt diversa, i per exemple, no fa molt vaig tenir la sorpresa de descobrir que un dels aviadors republicans que van anar a Rússia a formar-se per a la República, que al final no va ser aviador perquè la guerra es va acabar, es va integrar en l'exèrcit roig i va lluitar contra els alemanys en la Segona Guerra Mundial, que és un itinerari increïble. I aquella persona, després, a partir dels 50-60, va intentar contactar amb la família d'ací, i bueno, pues, l'itinerari de l'exili és molt divers, però el dels camps de concentració és que és molt terrible. Molt.
0: Va haver, contant la història, no sé si apego, la història de que xiquets minuts es van portar a Rússia, no?, per a protegir-los, famílies, i clar, després, no sé si apego també ha passat això o no ha passat, però és el cas d'Oliva.
4: Pego, a veure, no sé, desconec si n'hi ha algun cas, jo personalment, a nosaltres tampoc mos ha arribat, que jo sàpia, ninguna notícia sobre el tema, però sí que seria una qüestió a estudiar i a concretar més. Pego va ser un lloc d'acollida.
0: Sí. Van vindre
3: a les colònies, no?
0: A les colònies sí, d'estiu que venien, sí.
4: Sí, sí, però que va ser un lloc, esta zona va ser un lloc d'acollida, igual que a Denia estava a l'Hospital de Sang, o a Benissa, per als ferits de guerra i la recuperació i tal. Així va haver, inclús a la Júbia mateix, encara hi ha alguna família que manté contacte de lluny, perquè es van instal·lar, algunes van vindre la família completa.
3: Pepe Toni, ara per exemple, un exemple, el que estàs dient, un tema que estàs dient, això s'hauria d'estudiar, s'hauria de tirar del fil. Vosaltres des de l'associació, si teniu una sèrie de temes que penseu que estan per estudiar, què feu? Feu comandes? Vos tireu i comenceu a investigar? Pues, o us quedeu amb les ganes?
4: La veritat, mos falten recursos i investigadors. Dos coses. Sí que sé que per exemple, pues, apego al Mela, per exemple, en l'arxiu o en la relació, o sigui, que té...
3: Pregunteu, aneu amb Mela, escolta, saps alguna?
4: En la relació que té en Blas, en Adrián Blas, etc. Pues, anem averiguant coses, però sí que és veritat que casualment en la Junta no tenim cap historiador. Jo sóc filòleg.
3: O sigui, faria més no contactes mai... d'historiadors que tingueren una certa...
4: de saber d'on tirar del fil i a quins arxius anar. Però hi ha coses que formen quasi més part de la memòria col·lectiva eixa, de, pues, això, vull dir,
1: moltes voltes és...
4: les colònies, tal, la relació...
1: preguntar a les persones, no?
4: El problema és que tampoc va quedar amb mos ja ningú que ho visquera, yeah. Perquè clar... Dir,
3: però queden documents, queden fotos...
2: Sí, però les persones majors que estan, també preguntaves i...
1: Eren reacis a contar, no?
4: Home, és que si has
2: vist... Jo m'ho vaig preguntar, bueno, això... Deixa-ho.
3: Preferien no passar.
4: No, a més, que si has vist a la teua cosina en el moño rapat i passejant-la pel carrer, tot el món i tal, pues, a lo millor tu dius, pues, jo no dic res, que em tocarà a mi. Que, per cert, no ho han dit, i sí que necessitem dir-ho, l'associació es diu Maria Dolors Lloret, en record de la mestra Maria Dolors Lloret, que com a persona que és una de les fundadores i que personalment
3: la vostra associació, sí, està dient. O sigui, que la camiseta, ja deuríeu de fer camisetes noves.
4: És que, sí,
3: cal
4: és
3: dir que Pepe Toni porta la camiseta per l'Associació per la Memòria Històrica de Pego, sí, que diu les sigles AMH,
4: Pego. El disseny és anterior a que sí, Maria Dolors faltara. Per qüestions de vida personal, vull dir, ella estava molt relacionada amb la memòria històrica i, per tant, pensàvem que era, perquè era fundadora. I no ho havien dit.
1: Molt bé.
2: Jo estava pensant per dir-ho a l'última hora.
4: Perquè pensa que és important això, vull dir, el treball dels historiadors és important, dels arqueòlegs, etc, etc, però jo penso que de moment i en els recursos que tenim, lo nostre és anar posant sobre la taula, anar traient debats.
0: És la mare de Carolina, no?
2: Sí, exactament.
4: L'any passat vam portar que Marta i Maria, no recordo els cognoms, Marta i Maria van publicar en l'Institució Alfons el Magnànim un llibre que es diu Indignes hijas de nostra pàtria. I mirat així, doncs, tu dius, bueno, jo me'l vaig comprar per casualitat, me'l vaig llegir, em vaig quedar al·lucinat. Jo soc nascut el 62, l'any 80, l'any 82 jo tenia 20 anys exactes, i hi havia un organisme que existia l'any 82, que va ser dissolt el 85, que era el Patronato de Protecció de la Mujer. Imagineu-vos que Franco es mor el 75.
0: Una entitat franquista, no, que encara
4: una entitat franquista creada en els anys 40, en què damunt, imagineu-vos també el model en què l'Estat privatitzava la repressió de les dones que no foren desens, que portaren una vida desviada o tal. Imagineu-vos això el que podia significar. De manera que, el més, quedeu-vos en el detall, perquè això és important, quedeu-vos que en aquests convents o en aquestes espècie de reformatoris per a xiques, ja, per exemple, una prenya de 15 anys o el que fora, podien ingressar perquè ho dia la policia, ho dia l'Ajuntament, ho dia un jutge, però un també una denúncia particular.
1: Clar.
4: Imagineu-vos el que això podia significar en els anys 40, 50, 60, 70, etc., i quantes dones van passar per allí. Vam presentar el llibre Apego, hi ha un documental que l'havien d'haver passat, però sobre el tema que
0: està... Està a YouTube? Està a YouTube?
4: Està en Apunt, en l'arxiu d'Apunt.
0: Es pot llegir? Es pot veure?
4: Suposo que sí. Suposo que sí, no l'ha vist complet, però suposa que sí, es pot accedir.
0: Que parla de l'entitat eixa a nivell de País Valencià?
4: Elles ho centren en el País Valencià, però bueno, ja estatal. Imagineu-vos eixes coses. No?
0: Doncs hi ha uns arxius. Aquesta entitat té uns arxius que està relacionat amb les dones que...
4: Està tot... Té uns arxius, però diguem que està tot com molt dispers, perquè, clar, eixes xicones... perquè era fins a 25 anys. Eixes xicones anaven a un sistema que no era directament de l'Estat, és a dir, no anaven a una presó, sinó que anaven pues, a un convent, a una residència femenina, a un no sé què, i algunes eren per qüestions com que pues, la teva família no estava d'acord en que a les festes del poble el quedares l'últim al ball, o que tingueres aquest nòvio, o que... el que fora, no? Res, perquè sí que...
0: Dones pues, només, no? Dones.
4: Sí, era el Patronat de Protecció de la Mujer. Entès? Hi ha moltes coses que mirar i que posar sobre la taula perquè estan ahí i que no som conscients. Per exemple, hi ha un Esclavos por la Pàtria, crec que es diu...
0: Això existeix encara? Existeix? No, Esclavos por la Pàtria.
4: No, és un llibre. Que estudia tot el sistema de camps de concentració posterior a la guerra. Val? Per exemple, els pantanos van ser construïts per treballadors esclaus. És a dir, presoners de guerra o rojos condenats o tal, per delictes polítics, etc. O el
2: Valle de los Caídos.
4: Valle de los Caídos.
0: Sí.
4: ja eren presos. Llavors hi havia tot un sistema de... Ells li diuen redenció de penes, vull dir, ells en teoria diuen que qui anava voluntari, entre cometes, redimia pena, no? Vull dir, li acurtaven el d'això i damunt cobrava, etc. Però bueno, el sistema es quedava, els diners que li pagaven, allò no donava pràcticament pa menjar, i algunes grans empreses, molt grans, actuals,
0: es van aprofitar.
4: Ah, bé, clar. Vull dir, quan parlem de per exemple, Auschwitz, tu penses en la IG Farmer, la Bayer, tal, no sé què, les empreses alemanyes és important, les multinacionals actuals, vull dir, són les mateixes.
3: Hugo Boss,
4: la dels ascensors, això que té el museu a Madrid, no? La Thyssen. Els jueus, els gitanos, els presoners russos, tal, no sé què.
0: De la mà, no?
4: I quan ja no aprofitaven, els passaven per gas. No? Per sort, així no va arribar. Però això està ahí. I pues, parlen pues, això de tal, no sé què. Home, pues, és que això era ahí. I hi ha famílies que això s'ho han mamat, ja que ho ha viscut. Per exemple, els de Pego de Mauthausen sí que és veritat que la majoria no arriben als 30 anys. O sigui, eren fadrins, no van deixar fills, etc etc, i la memòria es perd ràpidament. Entes? Crec que hi havia només un que passava dels 30.
2: Sí, un.
4: Pues, clar, i ahí no queda...
1: Ja que has anomenat les grans empreses, no? Bueno, no les has anomenat totes, però bueno, que el fet de que les grans empreses estaven darrere de tot això i anaven enriquint-se més en la invasió dels bàrbars, hi ha un exemple molt clar de com un empresari augmenta la seva fortuna i el seu patrimoni en terres així, no? A causa a robant terres als pobres, a la gent...
3: I després parlen de la cultura de l'esforç. I tu què t'has esforçat? Tu eres un aprofitat. I no dic més.
4: A més, és que una de les condenes era això.
1: El llevaven les terres, el llevaven...
4: Però que te ho llevaven tot. Inclús lo de la família.
3: El que encara no era teu. Un alcalde de la República va tindre que subsistir venent, no sé si... llimonades o algo, perquè és que li van llevar tot, absolutament tot. Li van perdonar la vida, però, ostres, que forma de viure.
4: Clar.
3: Que forma de viure. Bé, a veure.
4: I això que això era retaguardia.
3: Efectivament, així el front va estar lluny sempre.
4: Al principi, quan el període eixe, diguem-ne, pseudo-revolucionari que va haver al principi, pues va haver un cert desgavell, però després, en realitat, així, vull dir, el front estava molt lluny. Ma mare, que era una xiqueta, em contava que això sí que, per ells era una cosa estranya, veure volar avions, perquè, clar, els avions així venien a bombardejar Gandia, el port, a bombardejar Dénia, el port, també van bombardejar el poble, perquè, clar, els avions aquells tiraven a un fora, han vist el mercat d'Alacant, o al COI, que era un centre logístic i militar de la República.
3: Però així passaven de llarg.
4: O sigui, els avions així passaven, ja està, però això és l'únic. I després, quan es va acabar la guerra, doncs sí que van vindre uns quants camions italians i infanteria espanyola i falangistes, vestits d'això, de falangistes. Però clar, així tu dius, bueno...
3: Així va ser molt light, però per exemple Alacant, ja que es parla d'Alacant, la repressió ha de ser molt brutal, perquè va ser l'últim bastió republicà pràcticament, era un port important. No sé si el govern va arribar a estar en Alacant, en València sí. Però va ser dels llocs molt republicans.
0: Com no va aconseguir embarcar-se tots, la batera es va tancar al camp de concentració i ahir va morir molta gent.
4: Sí, de fet... De fet és l'últim lloc on diguem, pues, jo què sé, l'únic lloc d'eixida una volta que València i tal, i sí que el president del govern, Negrín, sí que va agafar l'avió prop d'Alacant.
2: Però,
4: sí, per Novelda o per ahí.
2: Jamel havia un post d'avions.
0: Resulta que els pobles, la majoria dels pobles, que n'hi havia un ajuntament, que vivien, continuem vivint en situacions de com podien i tal, van arribar els vencedors de la guerra, els feixistes, i o es van tancar a camp de concentració o es van matar, i la població va quedar, vull dir, sota les ordres dels feixistes, que feien i desfeien el que es donava la gana. Ho diu perquè ara els joves pareix que no s'entenen d'això, no saben què va passar, que tot això n'hi ha que contar-ho. L'història de l'historiador és ara que quan n'hi ha que contar tota la història.
2: La història es té que saber perquè no es torni a repetir.
0: Perquè no es torni a repetir.
3: I dir-ho sense por.
2: Dir-ho sense por.
1: És el que contàvem al principi, i sense voler ha passat una hora.
0: Moltíssimes gràcies per haver vingut.
1: És un tema que es presta moltes hores de tertúlia, però bueno, hem fet un tast i en una pròxima continuarem.
4: Com heu vist, Miñano i jo som bons de llogar.
3: Som facilons.
0: Moltíssimes gràcies per haver vingut.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.

0: Ràdio Pego, sempre al teu costat.
1: Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per fer-nos créixer.

Des dels estudis de Mislata Ràdio, saludem el conjunt de l'audiència que cada setmana té costum de sintonitzar la seva emissora de capçalera, bé siga en directe o mitjançant els repositoris a la carta. I el conjunt de persones que intervindrem durant el programa d'avui ens trobem coordinats i disposats i disposades a oferir-los el bo i millor de la música clàssica en diversos formats i gèneres. Quan els textos i els guions, fa anys que ens el prepara el Pere Rossell, que es veuen il·lustrats musicalment per la discografia de Juan Jara i dels nostres arxius i documents. Però ja que parlem de documents, els documents històrics corren a càrrec de la Carme Sanz. La qualitat tècnica del musiquer d'avui va estar en mans de la Cristina Aguilar, que farà tots els possibles perquè els arribi el resultat de manera òptima. Comencem el programa d'avui i ho fem amb l'excusa de la data de naixement de Joan Martínez Wagener, un compositor valencià que va crear música especialment per a l'escena. Es va formar com a músic amb Francesc Antic, Ferran Galiana i Pere Sosa. La banda municipal de València va estrenar l'any 1918 la seva primera obra, Suite Hespèria. Va ser professor d'estètica i d'història de la música en l'Institut Musical Salvador Giner de València. Precisament avui encetem el vessant musical amb el passatge recopilació corresponent al quart temps de la esmentada suite Hespèria, interpretat per la jove banda sinfònica de la Federació de Societats Musicals Valencianes, dirigida per Saúl Gómez Soler.

Joan Martínez Báquina és autor d'obres per a coral, cançons i obres instrumentals, però la seva producció principal fou en el camp de la música teatral, que va oscil·lar entre la sarsuela, el sainet i la revista, havent compost un total de 21 obres líriques. Entre les més representatives cal destacar la de la Falda de Zèfiro, l'any 1945, que va recollir un èxit aclaparador a Buenos Aires, amb més de 800 representacions. A València va estrenar obres amb arguments de tema local, com ara el Rei Pepet i el Micalet de la Seu. Escoltem tot seguit el tema En la muntanya del primer temps de la suite Hespèria, interpretat per la jove banda sinfònica de la Federació de Societats Musicals Valencianes.

0: En clau d'història, un repàs a la sinfonia dels darrers 500 anys.
1: La primera d'elles prové de la primera meitat del segle XVIII i es tracta de l'organista i compositor Andrea Lucchesi, nascut a la vila italiana de Motta dell'Ivenza, prop de Venècia, el 23 de maig de 1741. Fou un organista i compositor italià conegut com a virtuós de l'orgue i compositor de música instrumental i sacra. De 1765 data la seva primera òpera, al Teatre de la Cort de Viena. El 1771 va rebre la visita de Leopold i Wolfgang Amadeus Mozart. A finals d'este mateix any es va traslladar a Bonn, a la cort del príncep elector arquebisbe de Colònia, convidat com a director de música per l'elector Maximilian Friedrich. Va ser designat mestre de capellà el 1774. Va compondre concerts, òperes, sinfonies, sonates per a orgue o clavicèmbal i per a clavicèmbal i violí, i altres obres per a orgue, cantates, oratoris, rèquiems, misses, tedeums i molts altres. Després de la seva mort, la seva música va restar oblidada fins a la recuperació en els últims anys del segle XX. Avui satisfem la curiositat de les persones que no coneixen la seva manera de compondre, tot escoltant el temps andante del concert en fa major d'Andrea Lucchesi, interpretat per l'Orquestra Simfònica Ferruccio Busoni.

També prové de finals del segle XVIII la composició que escoltarem tot seguit, però abans convé que indiquem la seva procedència, ja que es tracta d'una obra del compositor txec de Bohèmia i d'origen jueu, Ignaz Moscheles. Entre els seus 142 números d'opus s'hi troben nombroses obres simfòniques que, a banda d'una obertura i una sinfonia, estan totes escrites per a piano i orquestra. 8 concerts per a piano, dels quals l'últim ens ha arribat de manera fragmentària sense la part orquestral, conjunts de variacions i fantasies sobre cançons populars. També, a més de tot això, va deixar obres de cambra i un gran nombre de peces per a piano sol, incloent-hi sonates i els estudis que continuen servint, malgrat el declivi de la música de concert del compositor. També va compondre alguns conjunts de cançons. Avui escoltarem la sonatina Melanconiosa, interpretada pel pianista Noel Lee.

El compositor clàssic que ens arriba avui al programa va néixer en una família jueva, una família jueva notable que més tard es convertiria al luteranisme. La seva obra inclou sinfonies, concerts, oratoris, piano i música de cambra. Després d'un llarg període de relativa denigració a causa dels canvis dels gustos musicals i l'antisemitisme de finals del segle XIX i principis del XX, la seva originalitat creativa s'està reconeixent actualment i es revalua fins a arribar a ser un dels compositors més populars del romanticisme. Com a primer tast del programa d'avui escoltarem el primer temps, Andante con moto allegro un poco agitato, de la sinfonia número 3 en la menor, opus 56 de Félix Mendelssohn, més coneguda com a Sinfonia Escocesa, interpretat el temps i la sinfonia en el seu conjunt per la Reial Orquestra Filarmònica dirigida per Stephen Sunderland. Es tracta d'un temps d'una durada aproximada de poc més de 16 minuts, que sona d'aquesta manera.

Acabat aquest primer temps de la Simfonia Escocesa de Félix Mendelssohn, interpretat per la Reial Orquestra Filarmònica, ens disposem a escoltar un segon moviment d'aquesta mateixa obra, però abans d'això, deixeu-me dir que les composicions de Mendelssohn inclouen, com hem dit també abans, sinfonies, concerts, música per a piano, música per a orgue i música de cambra. Les seues obres més conegudes inclouen l'obertura i la música incidental. Les cançons sense paraules de Mendelssohn són les seues composicions per a piano solista més famoses. Bueno, ara sí, si els sembla, escoltem el segon moviment de la seua tercera sinfonia, compost en temps «Vivace non troppo».

Mendelssohn va tenir un èxit primerenc a Alemanya i va recuperar l'interès per la música de Johann Sebastian Bach, sobretot amb la seva interpretació de la Passió segons Sant Mateu el 1829. Va ser ben rebut en els seus viatges per Europa com a compositor, director d'orquestra i solista. De fet, les seues 10 visites a la Gran Bretanya, durant les quals es van estrenar moltes de les seues obres principals, formen una part important de la seua carrera adulta. Els seus gustos musicals, essencialment conservadors, el diferencien dels contemporanis musicals més aventurers com Franz Liszt, Richard Wagner, Charles Valentin Alkan i Hector Berlioz. A continuació escoltem el tercer moviment en temps adagio cantabile de la tercera sinfonia en la menor opus 56 de Felix Mendelssohn, interpretat igualment per la Real Orquestra Simfònica dirigida per Stephen Sunderland.

La sinfonia número 3 en la menor, opus 56, coneguda amb el sobrenom d'escocesa, és una sinfonia composta entre l'agost de 1829 i el 20 de gener de 1842 per Félix Mendelssohn. S'estrenà el 3 de març de l'any 42, de 1842, a Leipzig per l'orquestra de la Gewandhaus, dirigida pel mateix compositor. Rematem aquest temps de clàssics clàssics tot escoltant el darrer moviment de la tercera sinfonia de Félix Mendelssohn, que sona d'aquesta manera.

Arrodonim aquest temps de ràdio abans de fer la connexió amb Petrer per recollir de primera mà el racó de la sarsuela, tot escoltant part del segon moviment de la sinfonia número 4 en la major, opus 90 de Félix Mendelssohn, ja que ens trobem enfarinats avui amb aquest compositor de tots els temps.

Seguisc ací, dins del racó de la sarsuela Petrer, on vaig entrar ahir, com cada dissabte. Avui és el quart diumenge de maig, però no l'últim, que enguany en porta cinc. Aixina que no despedim el mes, serà dins de 7 dies. Bon dia a totes i tots, quan per es començar toca escoltar algo del Cabo Primero, sarsueleta que se va estrenar el 24 de maig de 1895 al Teatre Apolo de Madrid. Van ser els seus autors el murcià Manuel Fernández Caballero en la música i l'alacantí Carlos Arniches en el llibret. El Cabo Primero va constituir un gran èxit i això que no va ser el típic sainet de veïns i veïnes de les corrales madrilenyes, perquè, com bé diu el títol, és en un quartel on més o menys té lloc l'acció argumental. El mestre Caballero tenia per norma en totes les seues sarsueles curtes composar una romança per a la soprano, la tiple, com es deia abans, sobretot quan l'obra anava a estrenar-la Lucrecia Arana o Joaquina Pino, dos de les dives de la sarsuela de finals del segle XIX. I, clar, en el Cabo Primero, que la va estrenar Lucrecia Arana, no podia faltar un número de lloïment per a ella.

El 7 de setembre de 2019, al Teatre de la Sarsuela de Madrid, se va celebrar una magnífica gala lírica en homenatge pòstum a Montserrat Caballé, tota de Sarsuela. I en ella, junt a 3 de 9 cantants, va participar la soprano andalusa Mariola Cantarero, que és la que va interpretar la romança de Rosario del Cabo Primero, que acabem d'escoltar. Romança que va cantar per primera vegada el 24 de maig de 1895, dia que se va estrenar al Teatre Apolo de Madrid, una de les regines de la sarsuela, com va ser la riojana Lucrecia Arana, que estava casada amb l'escultor valencià Mariano Benlliure. 38 anys després de l'estreno del Cabo Primero, se va produir el de la Labradora, de Leopoldo Magenti. Va ser al Teatre de la Sarsuela, també de Madrid, amb una gran recepció per part del públic. En aquest estreno va participar el baríton nascut a Oriola, Pedro Terol, que s'encontrava en els inicis d'una molt prometedora carrera. Inclús va protagonitzar algunes sarsueles llevades al cinema, com La reina mora del mestre Serrano i La pàtria xica de Chapí. Com tantes vegades ha ocorrit, l'èxit inicial d'una obra no ha tingut continuïtat, i esta de la Labradora pues, va ser una de les moltes sarsueles estrenades poc abans de que es començara la guerra entre espanyols a 1936, que després han estat oblidades. Amb tot, de la Labradora hi ha una molt interessant fantasia per a banda que ja escoltem.

Mario Berchergrau, músic director, nascut a Tavernes de la Vall Digna, al front de la banda de la localitat salmantina d'Alba de Tormes, en la fantasia de la sarsuela del mestre Leopoldo Magenti, la labradora, estrenada el 25 de maig de 1933 al Teatre de la Sarsuela de Madrid. Esta interpretació se va oferir en un concert de la banda d'Alba de Tormes, celebrat 2005, crec, al Palau de la Música de València. Anem ara amb una notícia d'actualitat. Al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el divendres dia 15, se va celebrar la gala de lliurament dels premis de l'associació Òpera 21. Aquesta associació està formada per més de 20 teatres espanyols on se programa òpera i sarsuela, i aquesta setena edició, la que fa set, ha distingut les produccions de la temporada 2024-2025. L'any passat, algunes produccions del Teatre de la Sarsuela van estar premiades. Enguany no ha sigut aixina, però dins de l'apartat del millor cantant promesa se li ha concedit al baix de Crevillent Manuel Fuentes, que amb 24 anys ja està actuant en teatres importants. No podem escoltar-lo perquè no té gravacions encara, però sí podem escoltar el seu mestre, el tenor, també de Crevillent, José Sempere.

Esta preciositat de romança, poc coneguda, pertany a la sarsuela de Chapí, El milagro de la Virgen. Així el racó l'hem escoltat en alguna ocasió per Alfredo Kraus, però avui ho hem fet per el crevill en ti, José Sempere. I és que Sempere ha sigut, i segueix sent, el mestre del baix, també nascut a Crevillent, Manuel Fuentes, que als seus 24 anys ja em porta a alguns cantant primers papers en teatres importants. Sense anar més lluny, a partir del pròxim dia 23, bueno, a partir no, des d'ahir, està en Palermo amb Aida, de la que actuarà en 8 funcions. Manuel Fuentes ha sigut guardonat amb el Premi Òpera 21 com el millor cantant promesa espanyol. Llàstima no tindre gravació d'ell, per això he ficat al seu mestre. La veritat és que jo l'he vist actuar en persona i me va impressionar. Tenia 22 anys quan el vaig veure la primera vegada. I en esta setena edició dels Premis Òpera 21, en l'apartat dels honorífics, el de la millor institució cultural ha sigut per al Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts de València. En racons recents, vos he parlat de que s'han interpretat en València i Ontinyent sarsueles poc habituals, com són La llegenda del beso i Cançó d'amor i de guerra. Pues bé, algo més lluny, a Sevilla, s'ha recuperat Las hijas del Cebedeo, de Ruperto Chapí. No sé si serà per els 175 anys del seu naixement o per decisió del director de la companyia sevillana de sarsuela, sense altra motivació. La veritat és que és una rarea, perquè si sabem de l'existència de Las hijas del Cebedeo, és per la romança de soprano, coneguda com a Carceleras, una de les més interpretades per totes les cantants espanyoles. Que la es comencin dient allò de «A mi novio yo le quiero porque roba corazones con su gracia y su salero». Anem a escoltar-la, però en una versió molt original o molt particular, on no hi ha veu cantant.

0: Esta versión de Les carceleres de les filles del CBD o de Chapí, segur que no l'havíeu escoltat. És una adaptació per a conjunt de metalls de Javier Marimón que se va interpretar al Teatre Chapí de Villena el 2 d'octubre de 2009 en un dels concerts programats amb motiu del centenari de la mort del compositor villener. Aquell concert el van titular Chapí por un tubo i va resultar molt interessant. El conjunt de metalls va estar format per quatre trompetes, quatre trombons, un trompa, un tuba i dos percussionistes dirigits per el clarinetista José Vicente Ramón Segarra. Les filles del CBDO se representa este cap de setmana a Sevilla i ve a completar una terna de sarsueles olvidades o poc representades que s'han recuperat durant esta segona quinzena del mes de maig. La llegenda del beso, el diumenge passat al Palau de València, i Cançó d'amor i de guerra, ahir a Ontinyent. Jo torno a estar amb vosaltres des de Petrer al Vinal i Pop Mitjà el dissabte que ve. Cuideu-vos.
1: Ara tanquem un musiquer que ha estat possible gràcies al concurs d'un equip important de persones.
2: La documentació i els arxius sonors han estat facilitats per Pere Rossell.
3: Les dades i el recull històric han estat elaborades per Carme Sanz. També es compta amb la participació de les col·laboracions habituals d'Elies Bernabé, Juan Jara, Àngels Faus, Frederic Oriola, Enric Ramiro, Bernardo Mora Fandos i José Duce Chenoy.
1: El nostre desig és que a partir d'avui visquen una setmana clàssica el més agradable possible i d'ací a 8 dies tornarem a obrir el musiquer. Fins ací, el programa d'avui.

0: radiopego@pego.org, el correu de la ràdio.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.